0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una plena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis es Faena. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
1: Què dius?
2: Que s'ha borrat
3: què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Deixa

0: Israel, ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: anima, a poc vaig passant pàgina.
1: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant, aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: piedad esta señora.
1: Best one in the world.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijó durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tram de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també els primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Amb moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que, sobretot, ajudem a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha d'acabar desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini, a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, hostecs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui, la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequers demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
12: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequers es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC que, per aquest motiu, demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club gracienc el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
20: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. i, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, aquesta i el problema és que no té un espai, un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel cap temporers.
20: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
2: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
3: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
22: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
23: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per a donar oportunitats també a les nostres esportistes.
22: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
24: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
22: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
1: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final.

0: para descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Insta, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el palau con nosotros.
1: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
2: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: La selecció espanyola continua preparant el Mundial a Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
3: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: El Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Bunyalons com a intèrpret.
4: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1997. Clonatge.
7: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
4: Maria Navas.
8: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la

0: tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijó durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del Pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
9: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya de guany.
10: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
9: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Amb 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta,
11: Bon dia, Elena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què fareu aquest matí?
12: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
11: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicletada reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
12: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
11: I ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt Quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
12: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica. No està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març i per nosaltres és clarament insuficient.
11: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
1: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciencs el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola? I què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. Això és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent, sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
1: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penseu que el que hem demanat des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis, tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha la presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una reunió, una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi en primer lloc per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment volcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit d'alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus de tractament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
1: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
1: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci,
16: Tant de bo, tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions no es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos bé, doncs que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
1: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
1: Doncs més coses. Al poble d'Òrrius, al Maresme, ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera i el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com de gent rurals, per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
1: Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que han tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
23: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí o sí. Nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
21: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
1: Com sempre, arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculades al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana, però sortosament de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de l'AP7, hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà en dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17 Mollet i C31 Badalona, sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten, sobretot, molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al 2 de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos, sobretot, que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment, aquest matí, molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment, aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple, a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat. I ens queda un matí mig ennupolat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona, compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció, especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon. També la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijó aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana, i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijó intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la porta veu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany, tots seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debats sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un quart de nou del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona-El Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sarrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema no menor que s'ha assenyalat, ordenar millors trànsits. Separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224,

0: ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
3: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé. Últimament m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que vingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
4: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Nou minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
5: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
6: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
7: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que Es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel.

0: localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
1: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
0: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
2: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
3: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

Què ingressa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana

0: en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletada.
4: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
3: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
5: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
3: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja, doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no, doncs, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
3: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
4: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
3: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Molt bon dia, Helena.
3: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
12: Bueno, això és dels resultes, en aquest cas, de tot aquest últim tram de negociacions en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment, doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats, doncs, que ostenten més representació, en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ESPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat, en aquest cas, un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissions UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin, en aquest cas, la incorporació de més organitzacions sindicals a l'acord del mes de març, de tal manera, doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament, doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
3: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
12: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs, jo ja li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que, per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que per tant, doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps doncs arrossegant-se, ens sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
3: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
12: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca, per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
3: I acabo, senyor Jiménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
12: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que, per tant, doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
3: Ignasi Jiménez, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies,
12: moltes
3: que vagi
12: gràcies.
3: Bé.
12: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
3: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
5: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en aquest moment, tirant moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Gracienc el passat diumenge que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
14: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
13: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
3: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
3: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
15: Doncs sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empatar un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i, d'altra banda, també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí, amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps, Matías Pascual va fer el segon. De directe, però Villanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana Ricard Ares analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
16: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
17: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
15: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
18: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos, y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
15: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
19: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
15: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Se'ns apropa en la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
20: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme.
21: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
20: La merescuda primera posició andreuenca

0: que dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona. Escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
1: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
0: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
2: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Elena.
3: Ja ens ho explicaràs, Marta.
2: Demà ho expliquem.
3: Vinga, fins demà, que vagi bé.
2: Adéu.
3: I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar a les 9 del matí, és temps per la cultura. Us expliquem que l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
4: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
3: Al Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Abrera, i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaro. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més... el més important d'aquest acord.
3: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
2: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos de la Collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimarts 2 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Qui més qui menys ja té pensades i fins i tot reservades les seves vacances de cara a aquest estiu. Avui trucarem a les agències de viatges del Prat per saber quines són les destinacions amb més demanda, quines altres ens poden sorprendre però no són potser tan conegudes i quines opcions tenim si encara no ens hi hem posat. També us explicarem el casal i els cursos d'estiu de l'Escola d'Arts Visuals i parlarem de com podem fer la preinscripció als cursos de cara a l'any vinent. A més, a l'espai de voluntariat us explicarem les diferents activitats que preparen des de l'entitat Espigoladors contra el malbaratament alimentari i ens aproparem al projecte Cuina de Barri. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, la producció Marquinto, les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia, Issa. Doncs avui comencem parlant de la mobilització de fins a 3.300 milions d'euros que vol impulsar el govern català i en inversions público-privades per accelerar en 5 anys infraestructures clau i estratègiques com podrien ser, per exemple, el tram central de la línia 9 del metro. Ahir d'aquest dilluns a la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu vol treure concurs de forma pràcticament ja immediata 1.800 milions d'euros, dels quals 500 ja serien per completar aquesta línia nova del metro, i de la resta seria un segon paquet amb 1.500 milions més que encara estan en preparació. Entre les infraestructures que agafarien impuls amb aquestes inversions a banda del metro, doncs també hi hauria el desdoblament de la C-55 o també el tramvia a Tarragona. Escoltem Illa.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
1: D'altra banda, i ja també ha reivindicat un horitzó, diu, d'estabilitat amb decisions clau com el desbloqueig de l'ampliació de l'aeroport del Prat. En aquest sentit, el president català també ha anunciat una nova ruta aèria directa amb Taipei, Taiwan pel 2027, i que se sumarà a les ja existents de Xangai, Pequín, Seul i Singapur. I precisament ahir mateix va haver reunió també del comitè de rutes aèries per decidir també quins són els propers objectius de cara, doncs, a desenvolupar noves rutes des del Prat, i en aquest sentit aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són aquests principals objectius que s'han marcat des d'aquest ENS, a banda de les 62 rutes intercontinentals amb les quals ja compta l'aeroport del Prat avui per avui. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 10% des d'abans de la pandèmia, un ritme però condicionat per la seva capacitat, que es troba, asseguren també, al límit, i per això també justifiquen, doncs, aquesta ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem a la seva directora, Eva Valenzuela.
3: Entrem en un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Haurem de garantir, per tant, la capacitat i haurem de garantir també la qualitat de l'operació.
1: I tot plegat mentre, doncs, ja comencen també a mobilitzar-se en contra, doncs, les entitats ecologistes, com per exemple l'aeroport, que, recordem, ha convocat una gran mobilització de país de cara al proper 20 de setembre. Parlarem avui a la secció l'entrevista de l'informatiu. Tot això, com sempre, també amb més qüestions que us anem explicant al llarg del matí.
0: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui, com cada dimarts, anem a repassar tota l'actualitat esportiva que ens queda del cap de setmana. Recordem que ahir, doncs, pràcticament el programa ho va centrar l'Associació Esportiva Prat i el Club Bàsquet Prat. I doncs avui toca parlar dels resultats poliesportius que ens va deixar doncs aquest dissabte i diumenge, perquè tenim moltes coses a destacar. Per exemple, en motor, Joel Esteban ha aconseguit una cinquena posició en el Gran Premi d'Itàlia, Mugello. Per tant, està sent una gran temporada, molt millor que la de debut. Sí. La moto sembla que va com un tir, i això també el pilot ho nota, i d'aquí aquests grans resultats. El cap de setmana ha estat molt bo, perquè sempre estava entre els 10 primers tant en els entrenaments com en les classificacions, en els entrenaments fins i tot va arribar a segona posició, i per tant, doncs, finalment aquesta cinquena plaça que li dona un bon grapat de punts de cara a la general. També hem de destacar la medalla de plata al campionat iberoamericà de Javier Lorente. El Potablava, doncs, que ha aconseguit aquesta medalla de plata als 400 metres tanca, una competició que s'ha disputat al Perú. I hem de parlar també d'aquest campionat de rugby, l'Europeu B, on teníem a la selecció espanyola capitanejada per el Potablava, Javier Quiles, i que es va proclamar campiona i, per tant, aconsegueix l'ascens a l'elit del campionat d'Europa. Per tant, ja la propera vegada competiran a la categoria absoluta d'aquest rugby en cadira de rodes, una cita que es va celebrar a Saragossa i que, tot i que l'inici no va ser bo perquè van perdre davant la República Txeca i això complicava tota la situació, després, a partir d'aquesta derrota, l'equip va aconseguir remuntar i la resta de partits tots han anat amb victòria, superant inclòs a Suècia, en una final molt apretada que es va decidir 51-50. O sigui que no va ser senzill aquest títol, però bueno, des d'aquí l'enhorabona al Javier Quiles, que el van tenir doncs no fa molt aquí al programa per parlar doncs aquesta cita. Deia, l'objectiu és arribar a la final. Doncs han arribat a la final, i no només això, sinó també l'han guanyada. De tot això parlarem avui, i també, evidentment, tenim la secció del Manolo Gol, el pretens pel món. Avui el nostre protagonista és una persona que ha debutat a segona divisió. Parlem de Ryan Zinebi, jugador del Prat, que aquesta temporada està jugant al filial del Granada i que en algun partit ha anat convocat i també ha aconseguit fer el debut, tot i que sigui uns petits minutets, però ha debutat i, clar, ja acaba la temporada, el tenim aquí de vacances i doncs el tindrem en directe al Prat Esports, aquí als estudis, per parlar de com ha anat aquest curs i també el seu debut amb el primer equip del Granada.
0: Perfecte. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, adeu.

0: Vinga, doncs anem a veure quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, un dimarts força càlid i una altra vegada xafogós, però ja més ruixats de tarda, sobretot al nord del país. Compta al llarg de la tarda del vespre a les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Fluvià i la vall del Ter fins al mar, perquè aquests xàfecs seran més intensos, sobretot a partir de les 4-5 de la tarda. Les tempestes més destacables les esperem entre el Ripollès, la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà i també al voltant del Gironès i del Pla de l'Estany. Quan més cap al sud, el que anirem tenint és un cel simplement emblanquinat, amb alguns núvols matinals a la costa, i més vent, aquesta tarda un vent molt insistent, a les comarques tarragonines i del Pla de Lleida, amb un ambient càlid, però ja no tan desorbitat com la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions van a la R3 de Rodalies a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró i es recomana fer transport també a Centelles. I, per tant, doncs és una altra de les línies que està afectada més enllà de les que ja estan programades i les limitacions de velocitat. La resta de transport públic funciona avui amb normalitat. Anem a veure com estan les entrades i sortides de Barcelona amb el trànsit rodat des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències, per tant parlem de retencions habituals, encara algunes amb forta intensitat, sobretot en direcció a Barcelona i els seus accessos. Tenim cues, sobretot al vessant Llobregat. Tenim retencions per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, i la B23 amb retencions també a ben entrada a la Diagonal de Barcelona. La A2, doncs continuem retencions, com dèiem, des de Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas de manera continuada, fins a Cornellà del Llobregat. També tenim lentitud habitual de fins a 3,5 km en sentit nord a la C31 des de l'aeroport del Prat, també passant concretament pel municipi del Prat de Llobregat, ben entrada també la zona franca en aquesta connexió amb la ronda litoral en sentit nord. També trobem lentitud a la C32 en els dos sentits de la marxa, en aquest cas entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Tot plegat ens deixa una entrada complicada, com deia, en sentit nord de les dues rondes de Barcelona, que circulen també en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat, amb retencions de fins a 6 km en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Fins demà.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de la premsa diària. Neus Bou Mimó, benvinguda.
1: Gràcies, bon dia.
0: Per on comencem?
1: Comencem per La Vanguardia amb aquest titular del conflicte a l'Orient Mitjà, i és que Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units sosté que ha frenat Netanyahu, però el premier israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Continuem també amb aquesta fotografia destacada del candidat d'ultradreta Abelardo de la Espriella, que sacseja a Colòmbia. Recordem que és un gran admirador de Donald Trump, i llavors doncs, es va imposar per sorpresa a la primera volta de les eleccions presidencials colombianes. I també doncs, un altre destacat, i és que Feijó ofereix al PNB i Junts una moció de censura per convocar eleccions de seguida.
0: El periòdico, Illa anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. És la notícia també destacada dels serveis informatius del Prat Ràdio avui. Una mica amb el detall del que més ens afecta aquí al Prat, que passa per aquest tram central de la línia 9. I tot això ho fa al mig d'una trobada amb el Cercle d'Economia, i el Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la producció productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de qualitat. La fotografia central va per la nova àrea d'oncologia hematològica infantil a la Vall d'Hebron, que es va inaugurar ahir i que doncs, té com a protagonista l'Ainhoa d'11 anys, que diu: "Reso per sortir aviat i poder abraçar la meva iaia", i per tant són doncs, aquestes infraestructures precisament les que segurament necessiten més finançament i de les quals depèn la vida de les persones de manera directa. I doncs en un altre destacat, en aquest cas una tendència a l'alça, i és que les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia.
1: I acabem amb el diari Ara, de nou amb aquest titular de Feijó oferint a Junts i a PNB un govern sense Vox per anar a les urnes més ràpidament. Els nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. I el líder del PP demana coherència i diu que hi ha una majoria dels 184 diputats que reclamen els comicis. I amb una fotografia també destacada de Trump prometent a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units si Israel no aturava l'ofensiva al Líban. Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats.
0: Molt bé. Doncs anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui. Planeta Prat.

0: Vinga, Neus, què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs, hem preparat cosetes. Comencem ja a les 9:30 amb unes trucades a les agències de viatges d'aquí del Prat. Parlarem amb Transalvània, el Conviajes i Nautalia.
0: Molt bé.
1: I parlarem, doncs, ara que just arranca la temporada d'estiu amb els viatges i totes les escapades que podem fer, doncs, a veure quina és la demanda, no?, d'aquests viatges, quins són els llocs més buscats, més comprats, si encara estem a temps d'agafar vols, una miqueta de tot, no?
0: Tu ja
1: tendències.
0: Ho tens tot previst, o no?
1: Jo no tinc res.
0: Res, eh?
1: Jo sóc d'aquest segment de la població que va tard, no tardíssim, i que després acaba agafant el que hi ha a un preu desorbitat.
0: Preguntarem per però... aquesta opció, perquè jo era com tu fins fa poc, i la veritat que hi ha d'haver opcions, el que passa
1: clar,
0: que no sempre les que tu voldries,
1: exacte,
0: ni el preu que tu voldries.
1: El bo és que jo sóc una persona molt flexible i...
0: T'adaptes.
1: M'adapto. Vale. Però bueno,
0: no tens cap idea, del que voldries fer?
1: No, sé que igual hi ha un possible vol que he d'agafar a Mallorca, però estic pendent allà de veure quan baixa més el preu i tal, i després hi ha unes dates que tinc agafades que no sé què faré.
0: Val.
1: Llavors,
0: doncs
1: preguntarem.
0: Hi ha gent que ho agafa amb un any d'antelació.
1: Exacte.
0: I per tant, ja vam parlar abans de Setmana Santa de...
1: D'això, sí, sí.
0: De vacances d'estiu. Sí. Molt bé, què més?
1: Continuarem a les 10 amb una entrevista que va fer la nostra companya Rocío Santa Eufemia amb el Consell d'Adolescents, i és que han fet un fanzine a favor del, bueno, de LGTBIQ+, del col·lectiu, i bueno, han recollit com tot d'idees i propostes en aquest, bueno, en aquest Consell d'Adolescents, i llavors, bueno, les noies del Consell ens porten...

0: Es van obrir ahir, dia 1 de juny, dels cursos i casals d'estiu.
1: Molt bé.
0: Així podem agafar i prendre nota. A les 11:30 tindrem la secció de voluntariat i entitats, com sempre amb la Lídia Carbó, del punt de voluntariat, i tindrem doblement participació, i és que estarà amb nosaltres avui Cuina de Barri, vindrà la Clàudia a explicar-nos què tenen preparat, i Espigoladors, també, que ens parlaran de totes aquestes activitats que, bueno, durant aquesta setmana n'hi ha un munt.
1: Sí.
0: Exacte, i bueno, i doncs explicar-nos una miqueta què hi ha, com ens podem, bueno, com no podem perdre'n res.
1: Molt bé.
0: A les 12 ja continuem amb Les dones fem coses, amb la nostra Pane Meravilles, i a les 12:30, ja per acabar el matí, el Pinzellades del món amb la Sandra Colomines.
1: Perfecte. Neus, gràcies.
0: A tu, que vagi
1: bé. Adéu.

0: quitar-me tu abrigo.
1: I aquesta nit estarà en aquests mateixos estudis el grup Green Valley presentant el seu darrer disc, L'Arte de Vivir, a partir de les 10 de la nit a Rapsi.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Nedo Prat.
1: Tot seguit coneixerem el projecte Fanshine, un fanzine amb l'objectiu d'abordar necessitats detectades del col·lectiu LGTBIQA+, a càrrec del Consell d'Adolescents del Prat. Recuperem aquesta entrevista del programa Connectats.
2: Fanshine és el resultat de 2 anys de treball, reflexió i debat. Els i les membres del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat han preparat un fanzine amb l'objectiu d'abordar necessitats detectades del col·lectiu LGTBIQA+. A través d'entrevistes, figures referents del col·lectiu i exemples de situacions quotidianes, els joves han creat aquesta revista de la que volem parlar avui al Connectats. I per fer-ho marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Imagino que super ben acompanyada, oi que sí, Rocío?
3: Hola, Carme, bona tarda, com estàs?
2: Molt bé,
3: que
2: tens a tota la trup.
3: Tinc que aquí l'estudi. No? Aquest és un d'aquests dies que m'agradaria poder utilitzar una càmera perquè poguessis veure tota la companyia que tinc aquí a l'estudi, aquests joves ja que participen d'aquest Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, que avui han portat aquesta revista, que de fet la podeu mirar, igualment ells ens l'han portat aquí, sí, per poder parlar-ne, per saber com ha estat, com bé deies, tot aquest procés, com bé deies, aquesta revista que té diferents referents del col·lectiu, amb entrevistes també de persones que han fet aquests joves, amb diferents memes. La veritat que el disseny és molt xulo. Avui no seré jo qui us ho expliqui, sinó la Júlia Puente, l'Abril Rojas i la Nora de la Era. Molt bona tarda, com esteu? Benvingudes.
4: Hola, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Primera vegada
2: bona
3: a la
2: tarda,
3: ràdio?
2: Bona tarda, noies.
4: Sí.
5: Sí. Sí.
3: He de dir que estan una mica nervioses, com tothom, quan vam
2: Escolta,
3: parlar per primera
2: no
3: vegada
2: estallin.
3: Davant d'un micro, però que segur que ho fan superbé. Jo ja les he avisat que tu ho posaràs superfàcil, Carme.
2: Que no s'han de tallar, que aprofitin aquesta oportunitat, que això és una estoneta, és un moment, i quan se n'adonin ja s'ha acabat i diran ja, i serà el moment d'acabar. Doncs, per tant, aprofitem, expliquem com ha estat aquesta experiència, i tu mateixa, Rocío, vinga, trenca el gel.
3: Primer de tot, aprofitant que us tinc aquí, us volia preguntar com va sorgir una miqueta la idea de fer aquest projecte, perquè des del Consell dels Adolescents feu moltes coses aquí a la ciutat, una mica des del vostre punt de vista, però com va sorgir la idea de poder fer un fanzine, i en concret, sobre el col·lectiu LGTBIQA+.
4: Doncs, mira, nosaltres hem treballat durant 2 anys. El primer any, doncs, vam estar mirant totes les defectes o quins problemes trobàvem al Prat, i d'allò vam treure la problemàtica dels problemes que tenen el col·lectiu LGTBIQA+. I llavors vam dir, vam buscar maneres de reflectir les nostres idees, i vam decidir que fer aquest fanzine era una molt bona idea perquè arribaria tant a joves i altres, o sigui, tothom que el vulgui llegir.
3: Dèiem que inclou aquesta revista molts elements diferents, i una miqueta us volia preguntar com ha estat el procés en cadascun d'aquests elements, no? Com ha estat el procés de documentació, de buscar aquestes necessitats del col·lectiu que ens comentàveu, de contactar amb les persones que podem llegir també les entrevistes. Com ha estat una miqueta tota aquesta feina?
6: Doncs ha estat un procés bastant divers. Al principi va ser una mica difícil encaminar tot, però amb l'ajuda de l'Estela vam poder obtenir un bon resultat. Una vegada ja teníem tasques assignades, vam poder relaxar-nos, gaudir d'aquest projecte tan xulo i poder aprendre coses noves i veure una experiència creativa.
2: Uh-huh. I escolteu una cosa, jo m'imagino que quan es fa un treball d'aquests hi ha coses que, no sé, us sorprenen, que us marquen d'alguna manera, no? Què és el que us ha marcat a vosaltres?
6: Doncs una mica també... Bueno, ha sigut un procés bastant llarg, si has estat els 2 anys, doncs tot el veure totes les persones que necessitaven aquesta ajuda, veure totes, al final també les persones que han volgut participar, i quan va ser la presentació, veure tota aquesta gent que es va interessar en aquest tema.
4: Uh-huh. Bueno, una altra cosa és... Ai, perdó.
2: Digues. No, endavant.
4: que fer la documentació ha sigut, bueno, bastant divertit, perquè ens hem trobat, hem fet enquestes a tots els joves del Prat i, bueno, ens hem trobat resultats que, bueno, que no esperàvem, o altres que han sigut de divertits.
2: Com què, per exemple? Perquè ens fem una idea. Què no us esperàveu?
6: Doncs, per exemple, hi havia una enquesta de, pues, violències que tu haguessis vist, i ens esperàvem violència, però no ens esperàvem que hi hagués tanta. Potser ens esperàvem una mica menys, o que la gent no es donés tant de compte.
2: I expliqueu-nos una mica com us heu repartit el treball, perquè quantes persones heu participat en tot aquest procés?
5: Més o menys 10 persones som.
4: Jo crec que més,
2: Sí?
4: Sí, som. Crec que som...
2: Home, hi ha molta feina,
4: Som 12, crec.
3: 12 persones 12 per posar-se d'acord, treballar, que això jo recordo molt de quan estudiava, de dir, no sé si tothom ens estem implicant al mateix. Com us heu trobat vosaltres? Hi ha hagut motivació, implicació de tot el grup? Hi ha una part de cadascú de vosaltres, diguéssim, amb aquesta feina?
5: Doncs sí, perquè a més, pues, com hem dit abans amb l'Estela, que ens ha ajudat bastant a repartir les tasques i a com fer-ho, ens hem pogut organitzar més i que cadascú se centrés més en el que havia de fer.
4: Sí, a més ens han ajudat a treure el que a cadascú li agradava més, doncs, i a cadascú se li donava millor. Doncs, si a alguna persona se li donava millor escriure, doncs, pues, feia la part dels referents, doncs, que era com escriure una mica la seva història i tal. Llavors, cadascú ha tret el seu potencial en alguna part de la revista i tothom ha participat en això.
2: O sigui que us heu repartit les tasques i cadascú ha assumit el seu rol, no?, el seu paper en tot aquest procés. Per què no ens expliqueu què és el que més us ha agradat de fer aquest fanzine?
4: Doncs el que més ens ha agradat, jo crec que ha sigut l'estona de fer-ho, perquè al final ha sigut un moment molt divertit d'estar tots junts i, doncs, cadascú estava a la seva, en plan, fent una cosa, però al final el moment de crear-lo, de veure quines coses anaven millor, unes altres pitjor, bueno, a tacar-nos les mans amb pintures i coses d'aquestes.
3: No sé si ja esteu pensant fins i tot en fer un altre o algun altre tema que se'ls acudeixi de poder fer una revista d'aquest tipus.
6: Doncs seria una bona idea, i bueno, al principi no estava la idea general, però podria ser un futur projecte. Podria ser amb altres temes que ens poguessin interessar més.
3: Abans
2: i potser
3: parlava...
2: Rocío,
3: sí, Carme,
2: Rocío,
3: digues.
2: No sé si a lo millor hi ha alguna que hagi provat o assaborit una mica el que és la llavor del periodisme, no? Amb el fet de buscar documentació, de preparar entrevistes i fer totes aquestes coses.
5: Doncs més o menys el procés sí que va haver-hi alguna cosa semblant, perquè al fer les preguntes i després més o menys com fer que d'alguna manera les persones que tenien pensades les responguessin, potser s'assemblava una mica, però tampoc massa.
2: No us ha cridat l'atenció, doncs?
5: No molt.
2: La professió.
3: Bueno,
2: és estrany, però bueno.
3: He de dir que cada cop els joves que venen ens diuen més això, que això del periodisme, però bueno, nosaltres no direm res, perquè sabem que la nostra professió té coses molt maques i al final és molt vocacional. O sigui, que si des de ja, des de petits i joves,
2: saps
3: ja no
2: passa,
3: els crida
2: Rocío?
3: L'atenció, és complicat.
2: Ja saps què passa? Que ara el que crida l'atenció ja no és el periodisme, sinó els creadors de continguts.
3: Efectivament, em crida a mi l'atenció també.
2: Aquí tenim una competència que, vaja, no ens dedicarem a fer ara l'anàlisi ni el debat del tema, perquè no és el moment, però vaja, que donaria per parlar.
3: De fet, aquest és un projecte que és resultat d'una tasca conjunta d'aquest Consell d'Adolescents del Prat, i jo volia aprofitar que esteu aquí per preguntar-vos una mica quina és la vostra tasca. Moltes vegades, Carme, i això ho seguim fent, potser estigmatitzem una miqueta el jovent, però són les noves generacions tenen moltíssim a dir, tenen molta curiositat, podem aprendre moltíssim, i precisament d'ells i elles aprenem una altra visió, no?, de la ciutat. Com definiríeu què és el que feu des del Consell d'Adolescents del Prat?
5: Doncs des del Consell d'Adolescents el que fem és més o menys ensenyar la resta quin és el nostre punt de vista del Prat i quines idees tenim per fer un lloc millor i que tothom es pugui sentir còmode, ja que a vegades, pues, tenim una perspectiva diferent.
3: potser de vegades qui mana no ho pot veure, ho veu més des dels ulls d'adult i no de, des dels més joves, el que podeu demanar, el que podeu, necessiteu del Prat que us falta, no? I imagino que també treballeu projectes conjuntament en aquest sentit.
4: Sí, és intentar donar el punt de vista de tots els adolescents i de tots els joves i intentar de diferents edats, perquè no tots som de la mateixa edat, per tant s'ajunten diferents punts de vista i això és molt guai perquè dona la realitat del que nosaltres veiem al Prat.
2: Mm-hmm. Jo us volia preguntar, vosaltres encara continuareu l'any que ve en aquest Consell d'Adolescents? Ho dic perquè això es va renovant, no? Cada any o no és així?
5: Sí, cada any es renoven doncs, les persones que es vulguin apuntar o les que es vulguin desapuntar, però sí. Jo per la meva part continuaré perquè és bastant guai tot el que fem i com que et pots informar més de diversos temes mm-hmm. com aquest.
2: I la resta de companyes?
4: I aquest fan? És el meu últim any perquè és fins a quart d'ESO i bueno, per sort tinc el meu successor que és el meu germà llavors
3: tot queda a casa una mica.
2: Ja li explicaràs una mica com va tot, no? Perquè potser dirà ostres, jo no sé on em fico, no?
4: Sí, bueno, aquest any ja ha començat a participar llavors ja s'ha d'anar sabint una mica.
2: I una última qüestió, què els hi diríeu vosaltres com a adolescents que ja heu passat per aquest Consell i que ja teniu experiència? Què els hi diríeu als futurs membres?
6: Doncs sobretot els hi diríem que és una experiència que és molt agradable de viure, és bastant important també, i que si de veritat tenen interès en fer això i de veritat tenen interès en que alguna cosa canviï, doncs és un primer pas molt important. Mm-hmm.
5: Sí, i també pues, que no tinguin por a dir les seves idees ni el que opinen, perquè és això el que volem, que tothom tingui les seves idees i que junts podem fer que el Prat sigui millor.
2: Tenir les vostres idees és molt important. També és molt important que s'escoltin aquestes idees. Mm-hmm. I aquí és on les podeu manifestar i on es poden fer doncs, o es poden plasmar en la quotidianitat, en la vostra realitat, en el vostre entorn. Doncs escolteu, me n'alegro que l'experiència hagi resultat un èxit. Ja m'ha dit la Rocío que la revista està molt xula. Ja m'enviarà una foto mm-hmm. perquè ni que sé que pugui veure aquesta portada.
3: El disseny és xulíssim, Carme.
2: Doncs ensenya-m'ho, m'envies una foto
3: ara mateix.
2: I... Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a les nostres convidades avui, felicitats pel treball. I Rocío, ho deixem aquí. Gràcies i fins a la propera, una abraçada.
3: Un plaer, Carme. Adéu.
2: Que vagi molt bé, adéu-siau.
4: Adéu,
2: bona tarda.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
5: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compta us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
2: Cada Residu Compta.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
4: Hola, què tal?
3: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi a parar doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
4: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Mm-hmm. Llavors, això, en concret, diguem, doncs sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
3: Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no és optativa,
4: sí,
3: que dèiem abans.
4: Ho és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sobtar una mica, perquè la majoria dels municipis tenim contenidors de recollida de la roba des de fa molt de temps.
3: Molt de temps.
4: I estan lligades a les entitats que, majoritàriament, sense ànim de lucre, fa molt de temps que van identificar el repte ambiental que suposava el tèxtil i, per una altra banda, li van donar també un valor social, perquè moltes de les entitats són empreses d'inserció, associacions, també hi ha fundacions i algunes empreses, però que van identificar que amb la recollida del producte tèxtil i la possibilitat de reutilitzar-lo i de tractar-lo també podien crear ocupació, també podrien generar, diguem-ne...
3: A part d'ajudar a persones que necessitin...
4: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
3: amb unes certa... garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament.
4: Exacte.
3: Una mica de no allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
4: Exacte, allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat, perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color.
3: Sí,
4: això és una de les coses que varia. Hi ha molts de taronja,
3: hi ha de verds,
4: hi ha de liles, fins i
3: liles
4: tot en
3: també.
4: Algun. Vermells.
3: Carai.
4: Vermells, sobretot dominen
3: els
4: vermells.
3: És a dir, no és
4: vermells.
3: Com allò de que el verd és el del vidre.
4: Correcte. Perquè
3: no tenim aquesta associació de colors, eh?
4: Perquè en aquest cas cada entitat té un color. Llavors, en aquests... La gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica doncs, amb aquesta...
3: Per això aquesta disparitat de colors.
4: Aquesta disparitat de producte dintre del
3: d'allò. Tornem a Catalunya. Hem dit que Reviste està fent una prova pilot a tota Espanya, en diferents
4: sí.
3: ciutats.
4: Sí.
3: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental, i el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot d'intentar de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols,
4: roba de la llar,
3: roba de la llar, sabates, complements, bosses, cinturons, sí? I aquesta, si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
4: Sí, sí, perquè de fet el que han volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara, perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan
3: que
4: ara
3: ja
4: tenim un llit
3: no?
4: de metro 80. Però no, aquesta tendència
3: escolta,
4: que tenim...
3: Escolta, a veure, jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
4: Bueno, si ho fas servir bé...
3: I tant.
4: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
3: Boníssim
4: problema.
3: Boníssim queda.
4: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba
3: tu
4: en aquest sentit.
3: Tu tenies una dada molt interessant. No sé si era el 40%...
4: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no la utilitzem.
3: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari,
4: sí,
3: és la que utilitzem.
4: Sí, sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem
3: en
4: molta
3: sèrio?
4: Roba.
3: No ho puc creure.
4: Sí, sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades, o sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
3: aquest
4: una temporada.
3: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es diu,
4: d'utilitzar-la.
3: El fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges.
4: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
3: Però
4: afectats.
3: Nosaltres anem al que podem fer cadascú nosaltres des de casa nostra i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí, on trobareu aquests contenidors tan xatxipirulis que de lluny direu han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu. I si no sou de Rubí, aneu-hi també perquè ho veureu. O aneu a qualsevol dels contenidors que tenim a prop de casa.
4: Del que s'està fent a Rubí i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
3: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos, es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar? Perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
4: Exactament.
3: Fins la setmana vinent.
4: Vinga, adéu. Gràcies a vosaltres.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
1: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
6: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 53 60
11: 93 478 53 60
8: Al Prat tot resulta ben pagat.
12: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
13: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
12: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
14: Notícies en xarxa.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí. A Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Qui més qui menys ja té pensades i fins i tot reservades les seves vacances de cara a aquest estiu. Avui el que farem és trucar a les agències de viatges del Prat per saber quines són les destinacions amb més demanda, quines altres ens poden sorprendre però no són tan conegudes i també si encara tenim opcions si no ens hi hem posat. De tot plegat, doncs comencem a parlar amb Transilvània Viatges. Està al carrer Coronel Sant Feliu, al número 60. Saludem al Salvador Martínez. Què tal, Salva, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Com està anant aquesta temporada? No sé si us heu vist afectats per totes aquestes crisis, la del Carusé, la de l'Orient Mitjà i fins i tot l'antivirus amb els creuers.
2: Sí, és clar, clar. Al final el turisme és molt sensible i qualsevol notícia negativa ens afecta molt. Hi ha una... al final els clients quan escolten coses desagradables, complicades, frenen una mica, però que és normal i tots ho fem ante situacions que no saben al final i quin serà una mica l'evolució. Clar. I es frenen una mica. Llavors vam tindre un començament d'any molt fort amb reserves anticipades de llarga distància, i després quan va començar la guerra d'Iran i després l'ús del vaixell i tot això, es va retrair molt, i ara ha tornat a començar de nou.
1: Heu tingut cancel·lacions o canvis de destinacions per aquestes crisis?
2: Saps què passa? Que al final he tingut bastanta sort i normalment es ven molt Tailàndia, Bali, zona de sud-est asiàtica, però per lo que sigui, per sort, les ventes anticipades que vaig tindre abans del començament de la guerra eren més creuers, més Caribe, més zones de Cabo Verde, que hi ha vols directes, tot això, illes vinculades a Portugal, i els egiptes, per exemple, surten igual. Al final l'espai aeri està obert, no hi ha problema, els receptius funcionen amb normalitat i no s'ha... El que passa és que la gent et pregunta, clar, perquè clar, també Egipte està molt a prop d'Israel i una mica zona de conflicte, però han sortit els egiptes que teníem. Al final la gent ha vist, perquè les majoristes al final, destins que al final, encara que la gent tingui por, no tenen una afectació total. No tornen els diners, no pots cancel·lar per por, diguéssim.
1: Clar. Per tant, no hi ha una justificació per la cancel·lació, no? I de moment suposo que la gent ha anat esperant a veure què és el que passava amb tot plegat. Salva, ara mateix, quines serien les destinacions estrella de cara a aquest estiu?
2: Bueno, com cada any, les majoristes posen xarxes directes que des de Barcelona és molt còmode, surten bastant de preu. A Carib tenim vol directe un cop a la setmana a Punta Cana i un cop a la setmana també a Cancún, Riviera Maya. Després també han posat vols directes a Cabo Verde, el Carib africano li diuen, sí. També tenim a Forres, tenim Madeira, han posat també a Malta, i bueno, hi ha una mica de tot. Encara queden places de creuers, s'està venent molt Disney, suposo pel tema de la Frozen, que les nenes sobretot els hi motiva molt. I bueno, ara la gent s'està movent, és una mica tard, però com no s'ha venut el que es tenia que vendre, hi ha places per tots els llocs.
1: Si no hem fet els deures, si no hem reservat precisament per aquesta por, no?, una mica de veure què passava amb la situació a nivell internacional, quines són les destinacions a les que encara podem anar si tenim vacances aquest juliol-agost?
2: Bueno, com t'he dit, al final tenim places a tot arreu, pràcticament. El tema és que també, amb el tema del carburant per la crisi d'Iran, els viatges s'han incrementat, però bueno, i després a nivell nacional també crec que aprofiten una mica la problemàtica internacional i també augmenten preus per fer a l'estiu. Però amb tot això, al final aquí ens adaptem, al final hem d'averiguem una mica el pressupost que té el client, comptant també amb el que es pot gastar en allà. I llavors, segons el pressupost, els hi orientem i els hi donem la millor opció per als nostres clients.
1: Salva, alguna destinació que no estigui tan ben valorada però que valgui la pena, que ens quedi així com per descobrir, que potser per desconeixement anem tots als mateixos llocs?
2: Mira, hi ha uns clients que són bons clients, que porten molts anys amb nosaltres, i al final fan un creuer que a mi em sembla molt interessant, sobretot per la problemàtica que hi ha, que també a Aigües Internacional pot haver una mica de problemàtica, i ara surt de Tarragona, que hi ha naves que per 30 euros, i ja després fa València, fa Palma, després fa Màlaga, fa Cádiz, fa Gibraltar, fa Portimao, que és Algarve portuguès, i acaba Lisboa, i allà pots fer com una estància també després, i després tenen molts bons preus per fer-te el Lisboa a Barcelona. Sí? Llavors tu embarques a Tarragona, fas el creuer amb llocs molt interessants que encara que sigui a nivell nacional, pues són molt interessants, i sempre la península és molt atraient pels clients, i acabes amb Lisboa també i pots fer com una estada.
1: Uh-huh. Això és una setmana?
2: Sí, al final una setmana, sí. I el tema és que ho has d'agafar després, com el creuer amb Lisboa, ha de tornar enrere, i llavors des de Tarragona surt cada dues setmanes.
1: Molt bé.
2: Perquè fa com 7 dies a Lisboa i fa el mateix recorregut a la inversa.
1: Clar.
2: Diguéssim, pels clients portuguesos.
1: Doncs és una bona opció també per veure diferents localitats d'aquí d'Espanya, però també per acabar a Portugal i a Lisboa, que sempre val molt la pena. Salva, sabem que has de marxar. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui. Recordem horaris també de l'agència de viatges.
2: Sí, nosaltres estem oberts de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20. Igualment nosaltres... molts dels nostres clients tenen el meu telèfon personal i jo sóc una mica adaptable als horaris dels clients, i hem de quedar-nos per atendre perquè la gent potser surt tard de treballar o li va bé a migdia, no tinc cap problema. Fins i tot també dissabtes ja porto des del Covid que no obro, però també no hi ha problema a poder atendre'ls.
1: Perfecte, doncs aprofitem aquest any que encara queden coses interessants al carrer Coronel Sant Feliu número 60, Transilvània Viatges. Gràcies, Salva, una abraçada.
2: Vale, merci, gràcies a
1: vosaltres. Molt bon dia. I marxem cap a l'Avinguda Verge de Montserrat, al número 215, per saludar la Sònia Jurado des de Viajes Alcón. Què tal, Sònia? Com esteu?
0: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Heu notat una manca, potser, que la gent del Prat encara no s'atrevia a agafar les vacances amb tanta previsió per totes aquestes crisis?
0: Bueno, a la cap i a la fi, el que són les ventes anticipades no ho vam notar, però clar, com que això va començar més tard,
1: clar,
0: doncs sí que vam notar un peron. Uh-huh. És veritat que la por, no podem fer res amb la por, no? Però sí que és veritat que ara s'està notant un augment de vendes. Al final hem anat treballant molt, per sort no hem tingut moltes cancel·lacions, de fet només una, i s'ha fet un canvi de destinació, uns clients que anaven a Jordània.
1: Clar.
0: Però per la resta tot continua bé.
1: Uh-huh. Potser tota aquesta zona, no, de l'Orient Mitjà, sí que l'hem deixat per altres èpoques, que estigui tot més tranquil.
0: Sí. Sí, és una pena, però sí.
1: Clar.
0: La veritat és que aquestes destinacions no s'estan venent, excepte a l'Egipte, que sí que s'està venent molt. És una destinació segura.
1: Clar.
0: No hi ha cap mena de problema, ens envien vídeos de clients que estan en destinació per veure que estan bé, vull dir que és una destinació que no té problemes, I es pot viatjar amb tota la tranquil·litat.
1: Uh-huh. Pel que fa a la resta, quines són les més demandades, les destinacions més demandades de cara a aquest estiu?
0: Doncs nosaltres estem fent molt de creuer i molt de circuit per Europa. Sí que és veritat que totes aquelles destinacions asiàtiques que van via Doha o van via Dubai, amb la Emirates, amb la Qatar Airways i totes aquestes companyies que fan escala, doncs aquestes no s'estan venent. Per tant, encara hi ha molta disponibilitat. Sí que és veritat que els preus, com que quan més tard compres, més cara et surt, però encara estem per preus com l'any passat. Vull dir que hi ha places, es pot volar a Japó, per exemple, amb una altra companyia, amb Lufthansa, amb la British, amb Iberia, amb altres companyies, i no cal fer escala en aquests països.
1: Clar, la gent vol evitar, no?, aquesta part de l'escala aquests països que han estat en conflicte directe. Per tant, aquestes destinacions potser que són molt més cares en d'altres ocasions, potser val la pena, no?, intentar anar per altres llocs.
0: Sí, jo penso que sí, perquè són factibles. I més o menys estem parlant de preus de l'any passat.
1: Clar.
0: Poder, si t'esperes molt més, sí que trobaràs una pujada de preu, però ara per ara, com que hi ha molta disponibilitat de tot, encara estem a temps de fer una llarga distància.
1: Molt bé. Hi ha alguna destinació que sigui desconeguda pel gran públic però que valgui la pena, que ens pugueu recomanar així de manera més directa, vosaltres que coneixeu molt bé com s'organitzen els viatges?
0: Doncs mira, si volguessis fer alguna cosa curiós, diferent, evitar l'èbola també, perquè és que això és una altra cosa,
1: sí.
0: L'èbola, perquè hi ha molta gent, per exemple, que el Kenya, Tanzània, Zanzibar, tota aquesta regió, doncs també la volen evitar. Doncs hi ha el Dakar, a Senegal, que es fa com un minicircuit safari, que està força bé. Per 1.500 euros ho tens amb excursions, amb un tot inclòs. I jo penso que està curiosíssim, i per preu superbé.
1: Clar.
0: Perquè un safari,
1: sí, sí,
0: fàcil són 5-6.000 euros. Llavors això, 1.500, també fas un safari, estàs després en un hotel amb tot inclòs, trobo que és curiós i jo penso que és una bona opció.
1: Molt bé. Per tant, aquesta seria una opció que és una mica més desconeguda. D'altres una mica més properes, Sònia?
0: Una altra destinació més propera?
1: Sí, algo que puguem encara agafar, que per la gent que no tenia previst o no tenia clares les vacances, perquè aquesta és una altra, hi ha empreses que fins a l'últim moment no et deixen decidir quan podràs agafar-te,
0: de cop i volta et trobes que
1: està tot molt car.
0: Sí, tal qual, és veritat. A vegades depenem de molts factors.
1: Clar.
0: que no pots controlar, no? Doncs mira, jo a part del Senegal, que són 4 hores de vol, que també està a prop,
1: jo
0: et diria, pues, un Madeira. Madeira és espectacular, té uns paisatges increïbles, hi ha vol directe, llavors és molt còmode des de Barcelona. A la Forest, si t'agrada fer submarinisme, així més a la voreta, home, sempre tenim el Canàries, que a mi Lanzarote, Fuerteventura, això sempre està a la mà, no? El que passa que no sé per què, clar, com m'imagino que la gent està amb una mica de por, doncs tot el que és nacional s'ha disparat de preu moltíssim. Jo penso que aquest estiu és millor fer vacances fora que no quedar-te aquí a Espanya.
1: Pot sortir més econòmic, fins i tot, no?
0: Sí, estic convençuda.
1: Que fort, sí, sí, clar.
0: Perquè els vols estan caríssims, a Lanzarote o a Tenerife estan caríssims, i en canvi després mires un paquet de Madeira i és més barat que anar a Tenerife.
1: Clar, és veritat que la seguretat, no, que ens dona, potser en aquest context, el fet de no sortir del país, també fa que els propis turoperadors, no, aprofitin la vinentesa una mica.
0: Correcte.
1: Sònia, quins horaris d'obertura teniu? Com ens podem informar si ens trobem en aquestes de no saber ben bé on podem anar? I doncs el millor segurament és apropar-nos a Viajes Halcón.
0: Doncs mira, nosaltres fem un horari de 9:30 a 13:30 i de 17 hores a 20 hores, de dilluns a divendres.
1: Perfecte. Doncs,
0: si hi ha alguna persona que necessita un altre horari en concret perquè treballa o el que sigui, no hi ha cap problema, jo no tinc cap problema.
1: Doncs a l'Avinguda Verge de Montserrat, al número 215, que com sempre ens atén la Sònia Jurado. Sònia, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre, un plaer.
1: Molt bon dia.
0: Adéu, bon dia.

Doncs per ara hem parlat amb Transilvània Viatges, que ens comentava que les destinacions més demandades són el Carib, Cap Verd i les illes de Portugal, fins i tot també Xipre, que està sortint bastant, i tot passa també per la facilitat, aquests vols directes que surten des de Barcelona i que faciliten la logística de tot plegat. Ens ha comentat que també estan tirant molt tant els creuers com Disney com una de les opcions per poder fer vacances aquest estiu, i ens apuntava doncs l'augment de preus si ens quedem per aquí, si ens quedem per Espanya per fer doncs les nostres vacances. Fins i tot la Sònia Jurado des de Viajes al Con ens comentava que poden ser més cares unes vacances a Espanya que unes vacances potser a Madeira o bé a Azores. I parlant de destinacions una mica menys conegudes, ens comentava aquesta possibilitat d'anar al Dakar i fer doncs també un safari pel Senegal, amb tot inclòs per 1.500 euros, per tant, doncs, propostes una mica més assequibles del que serien els grans viatges. Però també ens comentava l'oportunitat de poder anar a l'Àsia o al Japó en un context on molta gent no vol fer l'escala a Doha clàssica i que hi ha alternatives per poder anar cap a Àsia, cap al Japó, cap a la Xina, però en aquest cas no fent aquesta estada. I també ens comentava que Egipte està sortint molt bé enguany i que sí que de moment continua sent una destinació segura. Per tant, hem fet aquest repàs. També parlàvem de Canàries com una de les apostes clàssiques de moltíssima gent, però també en un context on molta gent s'està quedant a Espanya i, per tant, els preus per poder fer vacances aquí estan més cars enguany que del que serien altres propostes i fins i tot amb aquesta comparativa de sortir fora.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza-la.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Són 2:15.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Què tal? Bon dia. Els parla Luis Rodríguez Alonso. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversions público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures clau, com entre elles el tram central de la línia 9 del metro.

0: Aquest dilluns a la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català vol preveu treure a concurs, de forma immediata, un total de 1.800 euros. D'aquests 500 serien per la L9 i un segon paquet de 1.500 que encara estan en preparació. Entre les infraestructures que agafarien també impuls amb aquestes inversions hi ha el desdoblament de la C-55 o el tramvia a Tarragona. Escoltem Illa.
1: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
0: I ja ha reivindicat un horitzó d'estabilitat en decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat i en aquest sentit el president també ha anunciat una nova ruta aèria directa amb Taipei, Taiwan, pel 2027. De fet, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando són els principals objectius que s'han marcat també aquest dilluns des del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport del Prat, que arriba ja a 62 rutes intercontinentals. Per fer-ho possible, però, aquestes connexions de llarg radi des de la infraestructura assenyalen que és del tot imprescindible l'ampliació. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
2: Entrem a un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Haurem de garantir, per tant, la capacitat i haurem de garantir també la qualitat de l'operació.
0: La instal·lació ha consolidat així el creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
3: Esports.
0: I els esports, el club Esquerpart ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar contra el Porto Segundo en el tercer partit de la fase del grup. Els Potala van fer 3-3, com dèiem, assolint l'ascens per la via ràpida. I d'altra banda, recordem que la nota negativa del cap de setmana ha estat l'eliminació contra el Sant Mauró a la tanda de penals. Els de Vilajoana, que afrontaven la tornada amb l'avantatge d'un gol, han perdut 1-2 durant els 90 minuts i no han estat capaços de desempatar l'eliminatòria. Tanmateix, encara tenen la possibilitat de pujar si Pobla guanya el play-off i si Cornellà o Badalona aconsegueixen l'ascens a segona federació regional. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
4: Planeta Prat.
5: Tot seguit, l'espai Col·lectius en Xarxa, que té com a propòsit reflectir les múltiples realitats que conviuen dins de la diversitat sexual i de gènere.
6: Col·lectius en Xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Lluís, com estàs?
8: Què tal, Manel?
7: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit em podeu preguntar de tot.
8: Que bé.
7: Per tant,
8: perfecte.
7: Comencem amb aquesta llibertat. Jo crec que ja és un plus,
8: ja és un
7: bon
8: plus
7: extra.
8: I tant,
7: eh?
8: Totalment.
7: Doncs escolta, anem per feina.
8: Som-hi.
7: Doncs va, avui el Col·lectius en Xarxa.
8: Adele.
6: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: I com sempre, comencem. Donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn. Que, Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
8: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no per tornar a començar.
7: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
8: Clar.
7: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara es feia, no?
8: Sí, totalment, totalment.
7: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs, pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
8: Totalment, aquest referent, i tant.
7: Doncs som-hi.
6: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
7: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
4: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
7: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
4: Tot.
7: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
4: mira,
7: això?
4: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. A l'edat que tinc.
7: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades en aquest programa, hem parlat doncs, això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs, això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició. Ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
4: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant, no dubtes en la meva diguéssim, identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon. I vaig fer aquest pas. Ei, no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat i, no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
8: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
4: Sí.
8: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport... I amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no és el lloc o no són les persones.
4: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família. Li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana, i ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a Cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estant al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans, ells em van preguntar: ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella, i em van acompanyar al trànsit, i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, les amigues, i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
7: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
4: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia, i vaig dir, això és, no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passi el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
7: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets una persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí. No, la gent et coneix. Com va ser això?
4: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política, i viu vida social molt interessant. Interessant, vull dir, important, que sou molt visible. Clar, tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets. Dic, soc jo. Soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
8: Sí.
4: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, jo vaig començar un maig i jo un setembre vaig caure, Vaig caure en picat i vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar... M'estava acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que construir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
7: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
4: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida: o suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
8: Clar, hi ha un efecte, no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant, en el fet de viure en coherència, no?
4: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que arriba vestida de dona no és ser valenta, no, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta. L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
8: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa, entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
4: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència, perquè jo en la meva adolescència de 15 als 17 ho vaig passar molt malament, perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot m'anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de... com es diu ell, del macho alfa, sí, i aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
7: Total, sí, sí.
4: Em sentia
7: sí, sí,
4: totalment desplaçada, no?
7: Adele, amb això que ens deies, que tu sí, n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties.
4: Sí, saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
8: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
4: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya. Després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No. La Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat, com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat. Tanta baixesa moral ja aquí. Tant d'odi ja contra nosaltres. Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
7: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí, no hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
4: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple la Marc Cambroller és una històrica i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una, o alguna que és diputada i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un un desgast important. I jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai, val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera,
7: ja,
4: i s'expressen d'una manera, però tant s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia, uh-huh, i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys.
7: Que n'hem de parlar d'això també, ah, ara en parlarem.
4: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense estridències, intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
8: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte, és això. Mm. Mm-hmm. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
4: És impossible. Ah. És impossible. Mm-hmm.
7: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva, sí, vida, això.
4: Mira, jo em vaig casar amb una noia, mm-hmm, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, es va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment, mm-hmm, de mare. I jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella, mm-hmm, entén-me, salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill, sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. I mentre que jugui a futbol, ni m'ha interessat res, sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare. No, és que jo sóc la mare. No gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins, i això, però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital, doncs bé, doncs ho hem perdut les dues mares.
7: Clar.
4: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare ja està, diu, ella també és la mare, uh-huh. Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare, jo em sento mare. De fet, jo, si us explicaré després una cosa,
7: sí,
4: el que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, va ser unes sensacions, però quan van posar el bloquejador de testosterona van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un filla, mm, i el tenia aquí, val? Mm-hmm. Doncs tu imagina't això, que la gent pensava que se li anava la pinça aquesta tia. No, doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen, perquè jo tenia la crida de la maternitat.
7: Fixa't.
4: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No t'has de veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
7: Mm-hmm. Adele, aquest fill que ara ja és pare, sí, és a dir, que
4: no és pare, no és
7: pare. No és pare, tampoc.
4: Ja t'explicaré.
7: Ara m'explicaràs per què ets àvia.
4: Sí.
7: Però a aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, sí, o no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat això?
4: Jo t'explico. El meu fill és discapacitat, mm-hmm, val? I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar com ho portaríem, això. I el del centre ens van dir, diu, no pateixis. Tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient. I ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat.
7: Clar.
4: Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
7: l'encaix que li donava.
4: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill amb aquest tema no ha tingut cap problema.
7: Uh-huh.
4: I en quant als meus nets i netes, sí, jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella, uh-huh, i ella té un fill i una filla, i aquests dos netes i nets i net són els meus nets, i elles en diuen àvia i ens aten d'àvia.
7: És a dir que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí, has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. O sigui que això és importantíssim, també.
4: No, jo mai, o sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir-se la cosa al cap. I jo tinc una bona relació amb ella, no vam acabar malament del tot, després la cosa es va amb el principi, sempre hi ha el típic, però sempre o sigui, de tant en quant truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura l'una de l'altra, i per exemple em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues,
7: molt propera, molt bé.
8: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
4: Jo explico una cosa. Digues. Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, nosaltres, és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què. Fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Diu, vostè ha de venir per una altra, ha d'anar per una altra via. Diu, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no, que hi ha una, bueno, que ho estudiarien tot el que ha passat, perquè això no pot passar, això a l'hospital, I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
7: Clar.
4: Hi ha persones que no estan en això, val? El clínic ha fet un
8: estudi,
4: un protocol. Pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
7: Clar.
4: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Perquè si tot un clínic que fa vaginoplàsties fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat en problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
7: Totalment. Doncs Adele, moltes gràcies.
8: Moltíssimes
7: per acompanyar-nos avui,
8: sí,
7: per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem. Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
8: Que vagi bé.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Time for DJ.
8: I think it's time for DJs. Hey,
9: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
7: Time for DJs.
10: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
10: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
10: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
11: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: 8 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem parlant de més temes, ens apropem a la cultura i és que hem convidat la Maite Travera, codirectora de l'Escola d'Arts Visuals de la ciutat, perquè ens faci una mica d'actualització de tot el que tenim abans que acabi el curs, dels casals d'estiu i també de les propostes per apropar-nos a algunes de les tècniques que desenvolupen a l'Escola d'Arts i que pot ser una primera porta d'entrada per veure si del cara al curs vinent ens agradaria fer alguna activitat amb més compromís, com és el que requereix el curs habitual de l'escola. Què tal, Maite? Benvinguda.
1: Hola, com bon estàs? Dia. Molt bé, molt bé. Sí. Doncs, amb caloreta, com sí. Tothom.
0: Però ara ja comencem a pensar en aquestes coses. És veritat que el primer que es pensa sempre és en la canalla i, per tant, ja fa uns dies que us explicàvem que l'Escola d'Arts Visuals també tindria opcions per fer casals d'estiu. Ara mateix no sé si encara queden algunes places en algunes de les propostes.
1: Sí, doncs ja el 12 de maig es van obrir les inscripcions i la veritat és que, clar, els casals de seguida s'omplen, no?
0: Molt bé.
1: Però, bueno, sí que tenim places ja segona, tercera setmana, encara queden places.
0: Que seria de juliol, eh?
1: Sí, és de juliol. Comencem el 29 de juny, però són 4 setmanes de juliol.
0: Fem una mica de recordatori de com estan estructurats, també.
1: Doncs el casal d'estiu s'estructura per setmanes. Hola. Pots inscriure cada setmana i llavors doncs, una setmana, o sigui, són tres grups. Uh-huh. Peque Lab, que és de 4 a 7 anys, Infant Lab, de 7 a 11 anys i Joves Lab, de 11 a 16 anys. Ens estructurem cada setmana, treballem un tema. I a partir d'aquest tema, que aquest any hem agafat com a tema principal els mites i les llegendes i treballarem...
0: Dona molt joc, eh?
1: Sí, dona molt de joc, sempre no? la narrativa i els imaginaris doncs, són l'excusa per treballar diferents tècniques i, durant la setmana, no? Llavors l'enfocament cada setmana el que farem a partir d'aquest tema global seria un element. O sigui, aquestes llegendes que estan vinculades a diferents elements. Doncs la primera setmana l'aigua, llegendes que estan vinculades a l'aigua, la segona setmana vinculades a la terra, la tercera al foc i la quarta setmana acabarem amb l'aire.
0: Molt bé.
1: I són el leitmotiv doncs, per treballar, com dic, aquestes tècniques. El que fem durant la setmana és... doncs, per exemple, treballar doncs, el dibuix i la narrativa un dia, l'altre dia tècniques pictòriques, volum, escultura, arts aplicades, molt senzilles, molt per
0: clar.
1: Infants. Uh-huh. I després, l'últim dia, el divendres, el que fem és performar una mica doncs, algunes d'aquestes propostes que ens donen lloc, ja que estem amb les llegendes, doncs, els diferents grups, les posem en comú i fem alguna activitat col·lectiva, més performativa, de compartir.
0: Molt bé. Per tant, té tot el sentit aquesta part de l'escola que va més enllà, com sempre, de que els nens puguin estar-se ocupats,
1: exacte.
0: No? I a més, que els hi aporti alguna cosa amb
1: sí.
0: aquestes llegendes i amb els elements. Mm. Hem dit que la setmana, a partir de la 2, 3, 4, sí que hi hauria alguna
1: sí,
0: plaça.
1: Sí, sí.
0: Quins horaris té el casal?
1: Doncs és de 9 a 1 al matí.
0: Perfecte.
1: Fem descans al migdia per fer, com sempre, doncs, una mica d'esmorzar i també no? doncs fem la primera part, variem una mica les activitats, sobretot pels més petits, doncs, no tan continuista, no? sinó que, bueno, és, que són, és el juliol,
0: costa una mica.
1: Fa caloreta,
0: costa una mica
1: ja estan
0: no?
1: cansats, llavors fem bastants dinàmiques, anem canviant perquè sigui doncs, divertit per ells també.
0: Molt bé, com ens podem apuntar al casal d'estiu?
1: Doncs us podeu apuntar pel web de l'Ajuntament, i si no també, pues, de manera online, és online.elprat.cat, uh-huh. i si no també podeu venir a l'Escola d'Arts
0: Perfecte.
1: Visuals i us podeu apropar allà i l'Alba també fa... us ajuda a fer les inscripcions.
0: Molt bé, això pel que fa a la canalla. Anem amb les adultes, perquè també és un moment on potser la gent està més relaxada i podem doncs, això fer un intensiu d'apropar-nos a alguna tècnica. Quin tipus de cursos estan programats I també quina és la intenció, no, de l'escola a l'hora de fer aquestes propostes?
1: Doncs mira, oferim tres cursos al mes de juliol també, bueno, començaríem el 29 de juny i serien 4 setmanes, i també doncs estan dirigits a joves i adults, o sigui, a partir de 14 anys, 15, ja hi tenia aquest interès d'aprofundir una miqueta més a la tècnica, a una tècnica, doncs ja està, no? Està obert per tothom. Com és un mes, en realitat el que fem és molt intensiu, és com fer un primer tast d'aquestes tècniques. Llavors nosaltres sempre oferim doncs tres tallers en aquest cas. Serien tècniques pictòriques, que aquest sóc jo la estaca al meu càrrec.
0: Què és el que fas?
1: Aquí el que fem doncs és apropar-nos a fer com una iniciació per aquells que no han tocat cap tècnica, doncs ja podria ser d'aquarela o acrílic. Uh-huh. I dels que ja la coneixen, doncs, o sigui, faig dirigit a dos nivells, no? Doncs seria més acompanyar i aprofundir en diferents propostes.
0: Molt bé.
1: Però bueno, pels que no coneixen, doncs és una bona ocasió per fer un tast i veure si t'agrada. I així doncs el curs, no, anual, que comença de setembre doncs al juny, doncs ja saps una mica de què va.
0: Clar, és que és un compromís després, més permanent, i llavors
1: permanent,
0: no saps si
1: entrar-hi. I pots aprofundir més, uh-huh, no? Però bueno, aquest seria com un tastet. I també tenim textures i gravat aplicat a la joieria, que aquest el fa el Nicolai, i això també varia una mica del programa anual i s'especialitza doncs en algun molt específic que es pot aplicar a la joieria, que és com fer textures, laminat i el gravat, no? Uh-huh. Com aquests relleus.
0: Molt bé.
1: És molt, molt específic, s'apunta, però bueno, també està obert a tothom.
0: Sí, perquè potser hi ha gent que ha experimentat a casa, no? I
1: és un nivell inicial, igualment.
0: Molt bé.
1: I després també tenim ceràmica mediterrània, que el fa l'Elisa, que és la, no? El Nicolai i l'Elisa també estan durant el curs anual fent aquestes disciplines, i també l'hem volgut donar aquest aire més ceràmica mediterrània, com més especialitzat en, no? En, doncs en referents de la ceràmica mediterrània que serviran per treballar les peces.
0: Molt bé.
1: Durant el taller.
0: Per tant, tenim tècniques pictòriques, textures i gravat aplicat a la joieria i ceràmica mediterrània.
1: Sona molt bé.
0: Sonen molt bé els tres. I en diferents horaris, tècniques pictòriques dilluns i dimecres a la tarda, no?
1: Sí. Sí, fem 5 hores, dividides en 2 hores.
0: Clar,
1: i mitja.
0: És intensiu bastant.
1: Tant exacte, el de pintura i el de joieria són 5 hores setmanals.
0: Perfecte.
1: Dilluns i dimecres. I el de ceràmica són dimecres, 3 hores.
0: Molt bé. A partir d'aquí, si ens agrada, si veiem que sí, que ens volem dedicar, que arriba el moment, ahir parlàvem amb la Júlia Cáceres, que ha portat no, 20 anys de recorregut a l'escola,
1: sí,
0: i deia, mira, va arribar un moment a la meva vida que vaig dir, és el meu moment per dedicar-m'hi. Quins tipus de cursos tenim a l'escola de cara al curs vinent? Perquè ara ja comencen també les preinscripcions,
1: sí,
0: com a tot arreu, i per tant és el moment de començar-nos a organitzar.
1: Doncs a veure, l'oferta és molt diversa i estan dirigides tant a infants com a joves, doncs amb els espais d'art, uh-huh, per als tres nivells, no? Des dels més petits fins a... ja començarien a I5, i després hi ha un altre grup de 7-8 anys, i d'espais d'arts infants que són més grans, doncs hi ha de 9 a 11.
0: Com definim el que són els espais?
1: Els
0: és
1: espais
0: un curs o és una altra
1: són,
0: cosa?
1: Bueno, l'interès d'aquestes propostes és això, és que com treballes de manera anual, pots, a part de començar a aprendre tècniques, també treballem per projectes. A vegades a partir de temes col·lectius, uh-huh, o temes individuals, això ja dirigit una mica per la professora del grup. I és per aprofundir una miqueta més, que no quedi no només en l'aprenentatge tècnic, sinó que també vegin que tenen la seva aplicació, no? Podríem dir, en què es puguin expressar, en què és un, que aprenguin que és un llenguatge i que és un medi de comunicació, que es poden conèixer a si mateixos i també expressar i comunicar doncs una idea.
2: O sigui, van una mica més enllà de que seria pròpiament la tècnica, no?
1: Exacte.
2: S'arriba a tots els processos de la creació artística al final.
1: Sí.
2: Anem amb la part de tècniques concretes.
1: Després, també per a júnior i joves, mm-hmm. també els divendres hi ha un apropament a les tècniques per la tarda, que aquí és més això, com és només un dia a la setmana, doncs aquí sí que ens quedem més en les tècniques. Des d'una visió global, doncs amb els petits tant es treballen tècniques de dibuix i pintura com de, sí, de pues, gravat o
2: escultura,
1: sempre a partir d'un tema. I també doncs ens dirigim a joves, que per joves doncs és espais d'art joves i també còmic, que té molta acollida.
2: Sí, no?
1: des de sempre.
2: És una sí. porta d'entrada molt interessant amb la gent jove per sí. atreure'ls i que puguin fer les seves pròpies històries, no?
1: Clar, té aquest punt de doncs la narrativa que ajuda a que, no, el que estàvem parlant de la comunicació de el teu món interior, poder plasmar-lo a través dels personatges i de les històries.
2: Tot i que a mi em sembla una tècnica dificilíssima.
1: Sí, sí, és difícil.
2: No?
1: Però bueno, hi ha nens
2: increïble.
1: Que al·lucines, eh?
2: Molt bé, per tant, aquestes serien les opcions més per nens i joves.
1: Sí. I després tenim la formació ja per a adults, que també, doncs, hi ha de matins, hi ha oferta per matins, de pintura i ceràmica diferents dies, que això ja per més informació
2: sí, a la
1: doncs,
2: pàgina web
1: al web, sí, i si no també us podeu passar per l'escola uh-huh. i després per la tarda doncs ja més oferta, perquè tenim de ceràmica, de dibuix, pintura, joieria i esmalts i ja està. I bueno, com una novetat, que al gener obrirem un taller d'art tèxtil.
2: Ah, mira, això no ho havíeu tocat o alguna píndola?
1: Sí, la Sílvia havia fet alguns monogràfics uh-huh. d'art tèxtil. I bueno, ja veiem que també hi ha molta demanda per adults, l'oferta que tenim a la tarda és que de seguida ve la gent a demanar, o si no en alguns grups s'apunten i hi ha llista d'espera. Llavors hem vist que és el moment idoni doncs, d'obrir una nova línia d'art tèxtil, però serà ja al gener, començarem.
2: Perfecte.
1: Però que té aquest interès de que aprendre aquestes tècniques, aquest curs seria doncs d'aprendre molt inicial de tapís, brodat i d'aplicació dels tints naturals, des d'una visió primer d'aprendre la tècnica i després com a llenguatge, no? També com la podem utilitzar doncs des d'una visió més artística.
2: Uh-huh. Molt bé, molt interessant també aquesta
1: sí.
2: nova proposta. Més enllà d'aquesta nova proposta, la resta de classes d'activitats comencen al setembre,
1: sí.
2: però ara és quan hem de fer aquesta part de la preinscripció, no?
1: Exacte.
2: Com funciona? Perquè, clar, ens hi hem de posar ja, no sé si teniu places de tot.
1: Doncs, a veure, sempre és de ceràmica i pintura.
2: Hi ha un gruix que continua, no?
1: Sí,
2: clar.
1: Estan, perquè són alumnes que ja, sí, ja continuen
2: clar.
1: Del curs passat i hi ha un cupo ja cobert. Però bueno, sempre hi ha algun grupet que té alguna plaça. Us podeu apropar o si no, apuntar alguna llista d'espera, si és algun horari concret.
2: Uh-huh.
1: I llavors ja va començar ahir les matrícules obertes a tothom. I bueno, pues ja estan obertes durant aquest mes i també al setembre, si algú s'acaba d'animar al setembre.
2: Clar.
1: Però bueno, que si cada voleu reservar
2: cosa, no?
1: plaça, és el moment.
2: Maite, no sé si heu vist que hi ha més interès ara de tornar a reconnectar amb aquestes tècniques que s'han posat una mica de moda.
1: Sí, jo penso que hi ha una necessitat de connectar, perquè l'art al final
2: clar.
1: És una eina per connectar amb tu mateix, de tenir un lloc, un espai per tu, per expressar-te, per, no? I de fer com un parèntesis de la rutina diària, que amb la feina, bueno, ja sabem, no? Acabem en bucle i si no ens donem aquests espais, doncs, no, acabem en un automatisme que no és gaire saludable.
2: Totalment.
1: Llavors, és, o sigui, connectar d'aquesta manera és salut, al final, per un mateix.
2: Una manera de sortir a les pantalles.
1: I, exacte, i menys pantalles i menys passivitat i més no, acció i posar, no, la creativitat personal en acció sempre.
2: Poques
1: és molt
2: enriquidor.
1: Poques coses
2: tenen aquesta consciència plena, no? Que sí. El fet d'estar realitzant alguna tècnica artística, de fer el pensament, i després que et canvia, no, la visió de tota la resta i de
1: sí,
2: tot el món.
1: Totalment.
2: Maite, on esteu? On està l'escola? On us podem buscar també per internet?
1: Doncs des de fa anys estem al Centre Cultural del Remolar, a la tercera planta, uh-huh. I llavors qualsevol dubte ens podeu demanar allà, i si no a Instagram, que també anem afegint doncs la informació setmanal de les novetats. Escola doncs... Arts Visuals Prat. Hi ha el nostre contacte.
2: Perfecte, doncs sempre és bon moment per recuperar aquesta part artística i aprofitar per recordar que encara doncs, podeu gaudir de l'exposició d'una de les alumnes de l'Escola d'Arts,
1: sí,
2: que es troba a la sala Josep Bages,
1: sí,
2: i que ens va visitar ahir, que és la Júlia Càceres, que vam poder anar també a l'exposició i vam fer un vídeo a les xarxes del Planeta Prat, i que al final doncs, celebrem que aquesta sala reprengui la seva activitat i que també sigui un punt de sortida i de coneixement de tot aquest alumnat, Maite, que va passant per l'escola,
1: sí,
2: i que més enllà de la saleta, que sí que són els seus primers espais expositius, doncs puguin estar, no, en una sala d'exposicions,
1: sí,
2: com és la sala Josep Bages.
1: I tant.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
2: Que vagi molt bé.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del Cèntric Espai Cultural.
2: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
3: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Barri Braga, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
7: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
8: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
9: Son 2:15.
10: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
9: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufemia. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys, com el tram central de la línia 9 del metro. Ho ha dit aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català preveu treure a concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros, dels quals 500 serien per completar la L9 i un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les infraestructures que agafarien impuls amb aquestes inversions també hi ha el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona. Escoltem Salvador Illa.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats

0: Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
1: I ha reivindicat un horitzó d'estabilitat amb decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat. Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport del Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 2% des d'abans de la pandèmia. Un ritme condicionat, això sí, per la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. Per fer possibles aquestes connexions de llarg radi des de l'aeroport, assenyalant que és del tot imprescindible l'ampliació i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
2: Entrem a un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Hauran de garantir, per tant, la capacitat i hauran de garantir també la qualitat de l'operació.
1: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i enguany, amb només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació a ara fa un any.
3: Esports.
1: Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada finalitzar en cinquena posició. Amb aquest resultat, Esteban ascendeix fins la 12a plaça per reclassificació general amb 35 punts, avançant, entre d'altres, el seu company d'equip Mateo Bertele. D'altra banda, Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al Campionat Iberoamèricà celebrat aquest cap de setmana a Lima. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició en la prova de 400 tanques. Doncs és tot. De moment tornem amb més informació d'aquí a una hora.
4: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Time for DJ.
10: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
11: Cuando te ven los controles, la fiesta va a explotar.
12: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
11: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
12: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
13: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: 37 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem el Planeta Prat en directe i ho fem amb el nostre espai dedicat al voluntariat i a les entitats. Com sempre ens ajuda la Lídia Carbó. Què tal? Benvinguda. Com estàs?
1: Hola, què tal, Lisa? Molt bé.
0: Que ja és la tècnica referent per part de l'Ajuntament del Prat. I avui anem una mica de cara a barraca perquè tenim dues propostes ben interessants en aquest espai.
1: Avui tenim un programa una mica diferent perquè sempre ens acompanya una entitat, doncs avui ens acompanyen dues i el que tenen en comú és que aquestes entitats lluiten contra el malbaratament alimentari. És el punt, el nexe que tenen. També han col·laborat en algun moment, ja ens ho explicaran. I bueno, primer de tot tenim cuina de barri, ens acompanya la Clàudia Alemany. I res, faré 5 cèntims com sempre. Cuina de Bari és un projecte de cuina comunitària que neix amb la voluntat d'impulsar la sobirania alimentària al territori. És un espai col·lectiu que vol sumar persones per fer créixer i consolidar la iniciativa. El projecte el que permet és organitzar de manera compartida la compra i el cuinat dels aliments, reduint costos i també reduint l'impacte ecològic. I res, a veure si la Clàudia ens explicarà millor tot això. No sé, Clàudia, si lo he dicho bien, no lo he dicho bien.
2: Tú prácticamente has dicho la base del proyecto, muy bien.
0: Clàudia, benvinguda.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, enhorabuena por el programa y bueno, a mí aquí encantada de poder contar un poco a todas las personas que están escuchando el programa de qué se trata este proyecto. Uh-huh. Porque además es un proyecto que beneficia a las personas que participamos de él, porque no solamente ahorramos dinero, porque tiene un coste muy simbólico, sino que ahorramos tiempo y además nos alimentamos de manera saludable, que esto tiene un impacto muy importante en nuestra salud. Entonces, bueno, puedo empezar comentando que, como bien has dicho, Lidia, es un proyecto que comunaliza la compra de productos y una persona, en este caso una compañera, cocina para todas las personas que estamos apuntadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, aportamos 35 euros mensuales y esto nos permite de lunes a viernes con nuestro propio tupper, por una cuestión también de impacto ecológico, venir a recoger el plato que se ha elaborado en el día, que además está muy bien destacar que son platos que se elaboran a diario, o sea, producto fresco, de proximidad, ecológico y además cocinado la misma mañana que las personas nos lo llevamos. Todos los platos están hechos en base a legumbres y a verduras ecológicas. Y esto entra dentro del importe de 35 euros. Algunas personas han ido manifestando a lo largo de estos 3 años que ya estamos con Cuina esta necesidad de tener un aporte de proteína animal, con lo cual hemos optado por una propuesta simbólica también de, según el plato del día, ofrecemos o una porción de morcilla, de butifarra, de pollo, de pavo, y esto son 50 céntimos aparte de los 35, y es opcional, tú lo pagas y el día que vas aún queda, puedes optar a este topping, que lo llamamos topping, o bien puedes también, como hacen otras personas que están formando parte del grupo, lo encargan con anticipación para asegurarse que lo van a tener. ¿Por qué? Porque no hacemos una cantidad excesiva, porque también lo que buscamos es no desperdiciar comida. Hacemos una porción simbólica y quienes llegan o quienes lo tienen encargado ya lo tienen asegurado.
0: Clàudia, ara mateix quanta gent forma part del projecte?
2: Muy bien. Ahora mismo formamos parte 60 personas, wow. ¿Vale? Y es un proyecto que para que se autosostenga y genere un puesto de trabajo, que es uno de los objetivos de esta iniciativa, necesitamos aproximadamente 100 e idealmente 120 personas. Nosotros creemos en este momento que estamos en un momento óptimo de crecimiento, pero de todas maneras aún nos falta alcanzar el número ideal, ¿no? Para que se consiga un puesto, el puesto de trabajo de la compañera que cocina, con un sueldo relativamente ideal, y luego cubrir todos los gastos que representa la elaboración de la comida. Claro. Estamos en un local que pertenece al ayuntamiento, con lo cual no pagamos alquiler, y esto también repercute en el precio que está propuesto, ¿no?
0: Clar, porque al no tener este gasto, que estem parlant de 35 euros mensuals més 50 cèntims si volem accedir a aquesta part de proteïna, sabem com estan els preus i fent la compra nosaltres, no, a casa nostra.
1: Sí, sí.
0: Més estalviar-te a cuinar, clar, és un preu imbatible. Clàudia, amb tot això, per exemple, perquè la gent del Prat es pugui sumar per a poder aconseguir aquest objectiu, on feu el repartiment dels tàpers? Anem una mica a la part pràctica, a partir de quina hora podem anar a buscar?
2: Genial. Mira, estamos en la plaça de la remodelació, al barri de Sant Cosme, y la hora en la que cada persona viene a buscar la comida es entre las 12:30 y las 2:30, ¿vale? Bueno, pues cada persona viene con su propio tupper, como hemos comentado anteriormente. No hay que esperar mucho tiempo, es muy dinámico, y además en este transcurso del tiempo se ha generado una comunidad de, nos autollamamos comidistas, que bueno, nos acercamos, tenemos un ratito de conversación, claro. Tenemos unas sillas en la puerta, nos encantaría tener un mini comedor, pero todavía son objetivos a alcanzar. Primero hay que consolidar esta parte, llegar a estas 100, 120 personas. Y bueno, se ha creado una comunidad en la que tenemos el saludo de por medio, nos preguntamos cómo estamos, nos interesamos por familias que en cierta manera vamos sabiendo o que han tenido alguna situación o que tienen alguna alegría. Incluso aquí es como una pequeña familia que no es que nos ponemos aquí a pasar la mañana, pero sí que nos regalamos unos 5 minutos de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? O sugerencias que hacen, uy, ¿cuándo vais a poner otra cosa?
0: Y hay esta parte de comunidad, ¿no? Que va más allá de anar a buscar el menjar diari. Sí. Per acabar, ¿com ens podem sumar? ¿Com podem participar activament de la cuina del barri?
2: Vale, mira, en principio la manera más ágil que os propongo es un teléfono en el que las personas pueden enviar un mensaje y se les envía un formulario en el que se inscriben. Este formulario es mes a mes. Las Perfecto. Personas no pagan cuotas, no están obligadas a continuar todos los meses, simplemente con venir, comprobar y comprobar que ahorran tiempo, que ahorran dinero, que ganan en salud. Aquellas personas que saben que, por ejemplo, están viviendo solas, que están en una situación en la que necesitan alimentarse a diario bien para poder mantenerse en un estado de salud óptimo, pues es la manera en la que se puede repercutir, porque bueno, como dije al principio, este es un proyecto que nos beneficia a las personas que participamos. No es un proyecto con fines lucrativos, es un proyecto que busca, sí, generar un puesto de trabajo, que eso es súper interesante, ¿vale? Y bueno, y es como una autoorganización, una autogestión del barrio.
0: Doncs, en las que Clàudia, personas... si et sembla, donem el telèfon.
2: Sí, perdona, discúlpame.
0: Sí, perquè és que avui tenim molta cosa, llavors no ens podem extendre més, però sí que és veritat que ens agradaria que la gent que ens estigui sentint doncs, pugui participar activament d'aquest projecte.
2: Mira, el número és 622-293-856.
0: Perfecte, doncs 622-293-856 per participar, per entrar en aquest grup de la cuina del barri, que el que volen és, doncs, evidentment, poder aconseguir aquestes 120 persones que mantinguin una persona que està cuinant cada dia per nosaltres i, a més, amb un preu molt econòmic. Clàudia, ens guardem el teu contacte i per més endavant anirem fent seguiment de com va creixent aquesta cuina de barri. Gràcies.
2: Genial, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Clàudia. Una abraçada ben forta.
2: Adiós, buenos días.
0: Doncs passem d'aquesta cuina de barri, que al final vol generar una comunitat al voltant de poder menjar cada dia, de manera saludable, de manera econòmica, a una entitat que també doncs, s'ha convertit en una entitat de referència aquí al Prat, com és Espigoladors, que també lluita contra aquest malbaratament en d'altres formes, però que suposo que us sembla molt interessant, no?, aquest tipus de projectes.
3: Sí, exactament. Cuina de barri ja ho coneixíem perquè compartim, no?, en este cas, espai. I nosaltres des d'Espigoladors treballem per l'aprofitament alimentari des de principi a final de la cadena. L'acció que ens dona nom, espigolar, és justament anar a buscar allò que queda al camp una mica, no?, descartat per diferents motius, que no acaba sortint de la producció, però que sí que és totalment aprofitable gràcies a l'acció de moltes persones voluntàries i la col·laboració dels productors que fan esta, no?, d'esta donació i esta aposta, i de les entitats que s'encarreguen d'arribar a totes aquestes persones que ara mateix tenen necessitat i no tenen la seva alimentació garantida, pues tanquem este cicle. Clar. I podem fer arribar estos aliments, però no ens quedem aquí i tenim diferents àrees d'acció, de la que avui potser en parlarem més, no? És d'esta part de sensibilització, de com arribem a tota la ciutadania, perquè com bé explicava Clàudia, hi ha moltes maneres de treballar este aprofitament alimentari i el nostre dia a dia, no? El que mengem i com ho mengem, sí, també afecta.
0: Vau detectar que aquesta era una de les mancances, no?, com a societat, que malbaratem molts aliments i que molts aliments acaben ja des de l'inici, no?, sense aprofitar-se des del propi camp, però també a casa nostra.
3: Exacte. En si, a tota la cadena alimentària, més d'una tercera part d'allò que produïm acaba a les escombraries.
0: És una barbaritat.
3: I això sense mirar tota aquesta part que estàvem dient, que es queda als camps, les pèrdues agrícoles, que encara no sumen ara per ara, però que en breu començarem a veure els números, i si fins ara ens ficàvem les mans al cap, doncs probablement encara tindrem una problemàtica més gran.
0: O sigui, no entrava a estudi aquesta part.
3: La part de pèrdues agrícoles, que és, bueno, al final era la realitat que vivien els productors, però ningú més n'era conscient. Fins que no s'ha començat a quantificar, no podem dimensionar realment tot el producte que té este potencial d'aprofitament. Llavors, bueno, doncs, implica que hi ha molt de camí a recórrer. Moltes vegades diem, no?, que qualsevol empresa, qualsevol sistema, si perdés una tercera part de tot allò que produís, tancaria, no funcionaria.
1: Clar. I que a vegades són productes que es deixen allà perquè no són bonics estèticament,
3: sí,
1: perquè no són perfectes, perquè...
3: No. Hi ha molts tipus de criteris. Al final, a nivell comercial, l'aspecte és un d'ells, o el simple fet de que hi hagi una caiguda de preus i, per tant, ja no tingui, no?,
1: no
3: sentit per al productor, perquè no cobrirà costos. I llavors no... O, bueno, o no el mercat no ho absorbeix i per tant no hi pot fer-hi, no hi pot fer-hi en aquell moment res més. Hi ha tota una tasca de prevenció i una tasca transversal a fer, i la ciutadania forma part d'això, perquè al final som la part final d'este cicle. A casa es malbaraten aliments, a la part, no?, de consum es malbarata una gran part d'estos aliments. Hi ha una part que és responsabilitat individual, però hi ha una altra que és com treballem tots conjuntament dins d'este sistema i quins mecanismes podem ficar en marxa, on també influeix, no?, en este cas, pues, la voluntat dels municipis i de l'administració de començar a ficar estructures per a que, pues, este sistema paral·lel, no?, que volem i que defensem cada vegada tingui més espai.
0: Clar, vosaltres esteu situats aquí al Prat, però sou una entitat que ja s'ha convertit en una referència a nivell de Catalunya, heu rebut moltíssims reconeixements, continueu al Prat de moment,
3: sí,
0: i de fet aquest mes ve marcat per moltes activitats que fareu, també per la gent de la ciutat, que potser encara no sap ben bé que Espigoladors es troba aquí, ni quines són les activitats que feu. Com us apropareu a la gent del Prat? On us veurem aquest mes de juny?
3: Doncs estem molt contents perquè este mes de juny estarem al Mercat Municipal del Prat, aquí al costadet, portant una exposició que ha anat itinerant per diferents llocs. Es va inaugurar al Palau Robert al setembre, hem estat a Girona, hem estat a Reus, i ara tanquem de moment este cicle en intenció de que sigui un punt i seguit. L'exposició es diu Espigolar per transformar i parla justament d'estes pèrdues agrícoles, d'este producte que queda, no?, descartat a la pròpia fase greu de la cadena alimentària i de com este espigolament pues és una eina de transformació. I ho farem juntament, en, més enllà de que l'exposició estarà oberta a tot aquell qui vulgui en horari comercial, a partir d'aquest dijous 4 de juny i fins al dia 1 de juliol, també ho farem en diferents activitats. Coincideix que, com bé heu dit, Espigolados va néixer aquí, al Prat de Llobregat, perquè estem al costat del Parc Agrari, i des d'allí s'ha anat extenent, però això fa que ja fa molt de temps que treballem de la mà de l'Ajuntament, que ha apostat per això des de l'inici, sobretot amb l'àrea d'acció ambiental, i en aquest cas, conjuntament amb ells, també activarem, per exemple, este dissabte, que estarem al Mercat de Pagès fent una demostració de cuina d'aprofitament, el mateix el dijous dia 11, aquí mateix a la plaça de la Vila, i després també hi ha previstos un parell de tallers. En aquest cas és el dia 30 de juny al Centre Cívic de Ribera Baixa, vale. I a Palmira Domènech a principi de juliol, el dia 6 de juliol. I encara ens queda, per a tota aquella persona que sigui d'aquí del Prat o propera i que encara no hi hagi pogut anar a espigolar per diferents motius, pues convidem a una espigolada popular que farem el dissabte dia 13 de juny. Espigolar és una activitat que està oberta a tothom. És la millor manera, no, de conèixer esta realitat i també, no, de veure, de fer este petit canvi, de veure que els aliments tenen valor quan les persones estan darrere. No. Llavors, bueno, veure estos quilos i quilos d'aliments i saber que la finalitat que tenen és justament acabar en aquelles famílies que ara mateix ho necessiten, pues, bueno, realment és molt enriquidor.
0: On així es farà que vos convidem a espigolada?
3: No tenim encara la localització, serà aquí al Parc Agrari. Val. Aprofito i així explico la realitat que passa, sí, habitualment a l'espigolament. Sí. Nosaltres no podem saber on anirem a espigolar perquè depèn justament d'aquest mercat, de les inclemències del temps. El productor fins a últim moment estarà pendent de poder collir al màxim. Clar, clar. Llavors, a vegades ens avisen i tenim un marge de reacció de 48 hores, pot ser una miqueta més, depenent del tipus de producte, i a vegades els propis productors, quan ja entenen, no, una mica la dinàmica, ja ens diuen, mira, pues, la setmana que ve jo ja sé que durant la setmana, i més o menys podem fer una negociació. Llavors és molt necessari tindre una borsa de voluntariat molt diversa, gent que pugui anar entre setmana durant el matí, gent que tingui alguna tarda puntual, algunes vegades espigolades en cap de setmana o en horaris una mica més dispersos, sobretot ara a l'estiu, on no anirem a espigolar a les 3, però potser sí a les 6 o les 7 de la tarda. Llavors tot aquell que, bueno, que tingui interès pot entrar a la nostra web espigolados.cat, a l'apartat de voluntariat, i inscriure's a la borsa. Li arribarà al correu electrònic un avís depenent de les característiques que hagi marcat, i llavors en aquell avís ja marca quin dia, quina hora i quina ubicació, i sobre qui es compromet a anar-hi o no. És un voluntariat lliure en aquest sentit, perquè van apareixent com petits bolets.
1: Clar, és puntual, clar, no?
3: Exacte.
0: És una bona manera també de fer un voluntariat diferent.
1: Sí, i és una manera que actualment és...
0: La més
1: s'està convertint,
0: no?
1: En la manera.
0: Clar, no ens volem comprometre a llarg termini, sí. És veritat que aquesta por al compromís, fins i tot a l'hora de fer un voluntariat, ens marca moltes vegades i volem coses més puntuals. Aquí hem tingut alguns voluntaris que van anar espigolades i ens comentaven com reconnectar també amb la natura, com estar a l'aire lliure, com conèixer gent de tot tipus. Doncs els hi agradava molt i que no es perdien una espigolada. Per tant, hi ha molta gent que ho ha provat, ha continuat fent aquesta tasca, perquè és una manera, no, de col·laborar, de contribuir, però també de passar una estona, no, acompanyats i una estona de natura.
3: El voluntariat per a nosaltres és clau. Enguany, a més, és l'any internacional de les persones voluntàries, i bueno, mos ha coincidit tot, i justament són les persones protagonistes d'esta exposició, perquè al final són ells, clar, els espigoladors i espigoladores, i també seran les veus que acompanyaran esta exposició. Gràcies a ells farem visites guiades els dijous matí i tarda, o sigui que també vos convidem a... són en inscripció prèvia per intentar gestionar una mica grup, grups, però que convidem a tothom que vulgui, bueno, coneixeu de primera mà, pues, tenir esta oportunitat.
0: Perfecte. I a més, doncs, Espigoladors fa els seus productes que podeu adquirir a diferents botigues d'arreu amb aquest aprofitament, no?
3: Exacte.
0: Dels productes que recupereu.
3: Espigoladors s'encarrega d'esta part de lluita per l'aprofitament alimentari en diverses, no? En diverses fases de tota la cadena, i paral·lelament l'empresa d'inserció és Imperfect, que té l'obrador aquí al Prat de Llobregat, s'encarrega de donar aquestes segones oportunitats a aliments i a persones a través de conserves, patés, mermelades boníssimes, crema, les cremes de verdures,
1: sí,
3: que agraden molt.
1: Sí.
0: És una altra manera també de participar, exacte, de participar activament amb Espigoladors mitjançant la compra, que com a consumidors tenim molt de poder, tot i que sembli que no. Tots tenim el poder individual.
1: Sí, de fer una compra conscient.
3: Exacte.
0: Doncs avui han estat iniciatives interessantíssimes, aquesta cuina de barri i Espigoladors. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquest espai de voluntariat. Que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a l'AP7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: Departament de Prat.
1: Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
1: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
2: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
1: Són 2:15.
7: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bon dia, es parla Lluís Rodríguez Alonso. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversions público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures clau, com el tram central de la línia 9 del metro. Ho és aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català vol treure a concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per completar la L9.
8: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
1: D'altra banda, ella ha reivindicat un horitzó d'estabilitat amb decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat. En aquest sentit, el president també ha anunciat una nova ruta aèria directa a Taiwan pel 2027. Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport del Prat, que s'ha reunit aquest dilluns i que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. En aquest sentit, per fer possibles aquestes connexions de llarg radi, des de l'aeroport assenyalen que és a tot imprescindible la seva ampliació. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
9: Entrem en un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Hauran de garantir

0: i, per tant, la capacitat, i haurem de garantir també la qualitat de l'operació.
1: La instal·lació ha aconseguit el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des abans de la pandèmia. I precisament les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport han anunciat una gran mobilització el proper 20 de setembre a Barcelona. La plataforma de l'aeroport anuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i també la degradació del delta del Llobregat. L'elecció no és casual, serà l'endemà que es faci 5 anys de la gran manifestació contra l'anterior proposta d'ampliació de l'any 2021. I als esports, Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada finalitzar cinquè. Amb aquest resultat, Esteban ascendeix per fins a la 12a plaça de la classificació general amb 35 punts, avançant entre d'altres el seu company d'equip, Mateo Bertele. D'altra banda, Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al campionat iberoamericà que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Lima. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició en la prova de 400 tanques. Aquests són alguns dels temes que destacarem, com sempre, i ampliarem a partir de la 1 a l'informatiu migdia. Fins ara mateix. Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
2: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
3: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
4: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: The blues is all right. The blues is all right. The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Hola, buenos días. Como cada martes a las 12:35 nos vemos en Pinceladas del MUN para hablar de solidaridad, de cooperación, de proyectos culturales, proyectos musicales y muchas cosas que mucha gente hace alrededor del mundo para que consigamos entre todos un mundo más empático y más solidario y un mundo donde podamos vivir mejor. Y hoy precisamente he escogido un tema que me pareció muy interesante compartir con todos ustedes. En este caso vamos a hablar de un ensayo que se llama El Capital Sexual. Es un escrito por el investigador, activista y también social Arkady Bayes. Él tiene el seudónimo de Na Pai y el libro analiza la intersección entre la sexualidad y el estatus social, explorando todo lo que hacemos los humanos para ligar, para seducir y para mantener todas las relaciones afectivas dentro de esta sociedad actual. El autor explora todo lo que denominamos la forma coloquial, como el conjunto de recursos atractivos y todas las habilidades que poseemos para resultar más deseables y más atractivos a los demás. Él es investigador, también es activista, es criado en el PNDES y ha vivido en comunidades rurales, y también se centra su trabajo en autogestión, en arte y en coordinar obras que normalmente las presenta para crear también un poquito de reflexión y de discusión. También publicó algunos textos sobre la dependencia de las pantallas, y como les comentaba antes, sus temas abordan todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el amor, el capitalismo, el patriarcado, con un enfoque sobre todo muy crítico hacia la cultura de la monogamia y las dinámicas sociales de atención. Y lo tenemos aquí con nosotros. Hola, buenos días, Arkady, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, muy bien. Gracias por contactarme.
0: No, gracias a ti por compartir este ratito con nosotros. Es un plaer que em puguis presentar el teu llibre, perquè m'ha semblat molt interessant i crec que molta gent podria tenir l'oportunitat de rebre el llibre i de reflexionar una mica d'aquest tema. Per què has escollit aquest tema? Per què ha triat tant l'atenció?
1: Bueno, ha sigut d'una manera involuntària. La meva idea era fer un llibre amb una visió molt més àmplia de la sexualitat, entenent que va molt més enllà del sexe, no? Perquè per fer broma dic que el sexe és només 17 minuts a la setmana, que és la mitjana de sexe que tenim, la població. I en veritat som éssers sexuals al 100% del temps, no només quan fem sexe, que és la punta de l'iceberg, sinó en tot el que fem també té una part sexual, i és el... I el que ens ocupa més temps de la sexualitat és el capital sexual. És tot allò que fem per ser atractius i tot allò que ens fa atractius i que ens fa que l'altra gent també vulgui relacionar-nos i amb nosaltres, i això és el que ens pot fer accedir al sexe. Sense això no hi hauria sexe, si no fóssim atractius.
0: Sí, això també passa.
1: Llavors és el que ens ocupa més temps.
0: Exacte, això també passa als animals. Ells fan molts rituals per conquistar les hembres, no? I fan tota una dansa. Nosaltres tenim un altre concepte de comunicació, però igualment també invertim molt de temps en totes aquestes coses, no? I cada vegada més, i cada vegada en un aspecte més superficial. Què penses d'això també?
1: Sí, bueno, és una dinàmica generada per les xarxes socials, per internet, perquè a internet només pots exhibir allò que és l'aparença, no? Lo superficial, que és el teu, l'aparença física, el teu cos, els diners, no? Amb una sola foto pots exhibir els teus, que ets una persona rica o que ets molt guapo, o inclús els teus talents. Hi ha un altre capital que està oblidat perquè no el pots exhibir a través d'una foto d'Instagram, i això és el capital social, que està fet d'empatia i carisma. El carisma sí que es pot exhibir, però l'empatia no. I aquest és el capital que necessitem més avui en dia, perquè hi ha molt poca empatia. Però clar, a Instagram no el pots exhibir.
0: Clar, igualment, lo que estàs comentant és molt important. Jo crec que és una societat que necessita amb molta força la empatia, no? I que tenim que aprendre d'ella, no? I cada dia treballar més en això, perquè finalment estem en el món pues, per comunicar-nos entre tots i per ajudar-nos, no? Com penses que el llibre ha ajudat? Penses sí. Que d'alguna manera està fent una mica de labor social.
1: Perdó, l'última frase, pots repetir?
0: Igualment per tu, el llibre també és com una labor social, és com, una, sí. Com un compromís social. Quin és el teu objectiu del llibre?
1: Sí, el meu objectiu és polititzar aquest tema que sempre ha sigut ignorat o sí, és un tema molt invisible, no? Tota aquesta desigualtat social que es genera a partir del capital sexual, no? El fet que hi hagi una jerarquia, una competició constant per accedir a més capitals, per ser més sexis i més atractius, genera una desigualtat a nivell de reconeixement interpersonal i per això, per mi, és com la gran lliçó que he pres amb aquest llibre, no? Veure que estem tractant de forma desigual les persones en el nostre cercle més íntim, entre els amics, entre la família, hi ha desigualtat d'estatus i de capital sexual i també genera problemàtiques aquesta desigualtat, perquè hi ha persones que les tractem amb molta atenció i altres que les ignorem. I això està passant constantment en el dia a dia. Anem al supermercat i no saludem la persona que està a la caixa, o moltes feines que són invisibilitzades. Doncs és posar l'atenció en aquesta desigualtat d'estatus, que és subtil, eh? A vegades és només a qui prestem més atenció, a qui no, a qui escoltem, a qui tallem a la primera frase, ho fem inconscientment. Això està bé, posar-hi consciència.
0: Clar, és molt important també per la gent jove, perquè la gent jove està molt ficada a les pantalles i a vegades oblidan que l'altre és persona, sí. No? I que l'altre és un humano que també té un munt de problemes i que també té un munt de coses que acudir, no? Entonces creo que el libro es muy importante para sí. Las nuevas generaciones.
1: Totalment, sí, sí. Perquè també explico en el llibre que el capital sexual és un tema tabú perquè funciona de forma inconscient. I funciona de forma inconscient a través de el concepte que anomeno guai. Les coses guais és una cosa que la veiem, o sigui, una peça de roba, un pentinat, una música, una ideologia, i ens sembla molt guai, i en veritat això que ens sembla tan guai, que és com una emoció que ens surt de dins, en veritat ve de fora. És, el nostre cervell detecta allò que rep reconeixement social al nostre entorn i ens ho... i ho filtra a través d'aquesta emoció, i això fa que estiguem tot el dia doncs, intentant reproduir allò que sembla més guai, no? I els adolescents són els que ho fan més i a través de les xarxes socials. I el guai en aquest context doncs, és això, és intentar aparentar que ets molt guapo, que ets molt ric, que tens talents, i queda fora, no hi ha lloc pel capital empàtic, que és el saber connectar. Si ens dediquem tota la nostra energia i temps i esforços a aconseguir capitals, a ser més rics i guapos i sexis, però ens oblidem d'allò que ens fa connectar. Llavors, un cop ens posem a parlar, potser t'adones que estem buits, no? Que no tenim res a... que no sabem com connectar de tu a tu. Només sabem posar l'atenció en la superfície, en aquest embolcall que ens fa semblar tan sexis.
0: Sí, això és veritat, i també per la gent jove és important que coneguin un altre món, no? També hi ha la natura, connectant a la natura i amb els animals és un altre nivell, sí. I és molt important perquè nosaltres també som terra, no? D'alguna manera és molt important que no oblidem la nostra essència, no? Perquè totes aquestes màquines et deixen hores i hores en una burbuja. I després la vida està ahí, no? I hi ha moltes coses que la natura pot oferir, no? I això és molt important del teu llibre. Jo penso que és una bona reflexió també.
1: Sí, perquè és interessant posar-hi consciència, perquè és això que deia, no? Que com que funciona inconscientment, estem perseguint símbols d'estatus i mai qüestionem aquests símbols d'estatus, no? Com, per exemple, doncs, exhibir que tens una gran casa o que fas un viatge a l'altra punta del món o que et compres un supercotxe. Clar, ho fem perquè volem ser molt atractius i això és el que ens sembla molt guai perquè és com una emoció que ve de dins, però en realitat no ve de dins, és una... Sempre acabem assimilant la mirada externa, no? D'allò que rep reconeixement al nostre entorn social i no hi ha un procés de consciència, de racionalitzar-ho. I amb aquest llibre intento posar-hi consciència amb això, què estem fent per intentar ser molt atractius d'una forma, doncs, inconscient.
0: Sí, y que comentabas también, según lo que estaba leyendo, que me pareció también muy interesante, el tema de la monogamia, porque al final tendemos a seducir, sí, a las personas, pero también perdemos nuestra propia capacidad de autoestima, ¿no? Y se crean también muchas teorías de apego, ¿no? Y eso no hace que gestionemos las relaciones bien, sino que al contrario, sean relaciones muy tóxicas que no nos aportan nada, ¿no?
1: Sí, en el llibre hi ha una part que és com d'autoajuda, però és perquè tenim molt poca consciència del capital social, i per entendre el capital social poso molt atenció a la teoria de l'apego, que en català és la teoria de l'aferrament, i és molt útil per ser conscient de les inseguretats, no? Tenim relacions tòxiques perquè estem contínuament reaccionant de forma automàtica, escapant o fugint o atacant, que això és la reacció insegura. Sempre quan ens sentim insegurs ataquem o fugim, pot ser d'una forma passivo-agressiva i molt subtil, però això no ens permet connectar. Llavors, per això és molt útil aquesta teoria, per posar atenció a les nostres reaccions insegures que ens venen potser de quan érem petits o adolescents, i funcionem així inconscientment al nostre dia a dia, funcionem a partir d'automatismes insegurs, i d'aquí ve tots els conflictes, i per això realment a mi m'ha ajudat molt. O sigui, crec que aquesta, una mica d'autoajuda necessitem tots en aquest sentit per poder tenir relacions sanes i ser conscients d'aquestes reaccions insegures.
0: Clar que sí. ¿Y dónde podemos conseguir el libro actualmente? Porque ya hiciste una primera presentación en Vilanova, pero ¿dónde se puede conseguir? Sí. Seguro que hay mucha gente que es un tema que es muy controvertido y que además llama mucho la atención porque es un tema de primera mano.
1: Sí, doncs com és prou nou, va sortir al març, en principi encara és possible trobar-lo a totes les llibreries, inclús a llibreries així com grans i molt comercials. Jo per Barcelona l'he vist a tot arreu exposat, a Vilanova en concret no ho sé, però en principi és fàcil, i si no sempre es pot demanar, i és molt fàcil de recordar, es diu El capital sexual.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: I també és interessant perquè jo, de res... No, només volia dir això, que l'he escrit com des d'una necessitat i urgència, perquè és que només he trobat un llibre sobre aquest tema i és molt antic, és de fa 15 anys i fa unes propostes amb les quals, bueno, no hi estic gens d'acord. Per això creia que feia falta escriure un nou llibre, actualitzar el tema i fer propostes polítiques més interessants.
0: Clar que sí, moltíssimes gràcies, Arcadi. També tenim la informació a totes les redes socials. No olvideu, és El capital sexual, por Arcadi Vallès, Napay, i també creo que estàs en les redes, segurament.
1: Sí, estic obligat, preferiria, claro, no ser-hi, però
0: claro, estamos dentro de toda la telaraña social.
1: Si busqueu Napay em trobareu.
0: Vale, perfecto, pues allí los invito a todos a que busquen Napay. Yo también lo tengo ahora mismo en el Google y sale muy rápido El capital sexual, Arcadi Vallès. Y sí, nada, muchísimas gracias por el ratito. Vamos a escuchar para terminar una canción que se llama So Payaso, de Extremo Duro, que también nos recuerda mucho el tema de las relaciones, y bueno, importante que reflexionemos acerca de este tema. Seguramente gestionaremos mejor las relaciones con los demás y conseguiremos tener experiencias más profundas y más reales. Porque también otra cosa que yo quería reflexionar muy, muy cortito, que ya no tenemos mucho tiempo, es que a veces las relaciones que se hacen a través de las redes o que se hacen virtuales no son muy reales, porque tú te puedes imaginar mucho a la otra persona y no es como esa persona es. Ya cuando vienes a conocerla o a convivir es muy difícil, ¿no? Entonces es más capital sexual que tú utilizas, como lo comentabas tú antes, que capital del empático, ¿no? Porque finalmente estás gastando mucha energía en cosas que no te aportan nada, ¿no?
1: Correcta, sí, sí.
0: Sí, eso es una reflexión interesante también. Bueno, pasaremos a escuchar la canción. Muchas gracias, Arcadi. Que tengan bonito día y nos vemos el próximo martes a las 12:35. Un saludito, chao, chao.
1: Chao, gracias. Adiós.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
2: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
3: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
4: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
5: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Què tal? Bona tarda. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversions publicoprivades per accelerar en 5 anys infraestructures que són clau i planificades per a molts més anys, com per exemple el tram central de la línia 9 del metro. Així mateix ho ha explicat aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu vol atreure en concret a concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per a aquest projecte. De seguida ho ampliem, abans però titulars de la jornada d'avui.

0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació considera així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys, un 10% des d'abans de la pandèmia. I no ens volem encarar aquí perquè les entitats socials i ambientals contràries a la seva ampliació han anunciat una gran mobilització de cara al proper 20 de setembre. De la seva banda, l'alcaldessa Alba Bou Jordà ha manifestat novament la seva oposició a l'ampliació en la darrera Assemblea General de l'Associació de Regions Aeroportuàries. En esports, Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada finalitzar cinquè. Amb aquest resultat ascendeix fins a la 12a plaça de la classificació general amb 35 punts, avançant, entre d'altres, el seu company d'equip, Mateo Benzele. Comencem el control tècnic amb Sergio Villare Hernández i que els farà avui Luis Rodríguez Alonso. El govern català vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per tal d'accelerar en 5 anys infraestructures que siguin claus per al país, entre elles la línia 9 del metro. Així mateix ho ha dit aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català vol preveure treu a concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per completar la L9 i un segon paquet encara per concretar de 1.500. Entre les infraestructures que també agafaria en impuls amb aquestes inversions, ja el desenvolupament de la C-55 o el tramvia de Tarragona.
1: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010 de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
0: I ja ha reivindicat un horitzó d'estabilitat amb decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat. I en aquest sentit, el president català també ha anunciat una nova ruta aèria directa a Taipei, a Taiwan, de cara a l'any que ve, i que se sumarà a les ja existents de Xangai, Pequín, Seul i Singapur.
2: El que s'està fent des de...
0: I encara més coses, perquè aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació ha aconseguit així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia, un ritme però condicionat a la seva capacitat. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Rutes Aèries de l'aeroport ha aconseguit multiplicar per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de les 17 a les 62 i per 8 també en nombre de persones usuàries. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador, Seattle, els Estats Units i la Xina, de fet, i la Índia o el Japó són algunes destinacions ja també laicanes que serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
2: El que s'està fent des dels equips conjunts, perquè tenim alguns àmbits que treballem conjunts, però també des dels equips de promoció econòmica internacional de l'Ajuntament, és precisament aquesta cirurgia fina d'anar a buscar aquestes destinacions o aquests orígens que puguin aportar aquest valor afegit, que tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
0: Per fer possibles aquestes connexions de llarg radi, però des de l'aeroport insisteixen en la necessitat d'ampliar-lo. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
3: Entrem en un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Hauran de garantir, per tant, la capacitat i hauran de garantir també la qualitat de l'operació.
0: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport és de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any en només 4 mesos ja ha crescut un 7% en relació a ara fa un any. La 1:05, moment de fer una pausa, tornem de seguida parlant encara més de l'aeroport, però des d'una altra vessant de la protesta que ha convocat diverses entitats ecologistes de cara al proper 20 de setembre.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Tens un comerç al Prat?
7: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
8: 93 478 5360
9: 93 478 5360
6: Al Prat tot resulta ben pagat.
10: Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
1: Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat han anunciat una nova gran mobilització de cara al proper 20 de setembre a Barcelona. Amplia aquesta informació amb el Víctor Asensio García.
2: Bona tarda. La plataforma Aeroport denuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i la degradació del delta del Llobregat. En parlem amb Clàudia Custodio, membre de l'Aeroport. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Primer de tot, per què considereu que setembre és un moment estratègicament clau per sortir al carrer?
3: A veure, aquest setembre marca una data molt important, i és que fa 5 anys de la darrera gran mobilització que va aconseguir aturar l'anterior proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat el 2021, i no, a motiu d'aquests 5 anys, però també responent al context actual, i és que AENA no, ara està a punt d'aprovar el nou pla d'inversions per als propers 5 anys, en què s'inclouen inversions per incrementar la capacitat actual de passatgers de l'aeroport del Prat, i per tant creiem que és molt important assenyalar-ho, denunciar-ho i aturar-ho per mitjà de la mobilització als carrers.
2: Són 5 anys després, com comentava, d'aquesta protesta. Què ha canviat des de llavors? No sé si considereu que realment hi ha més consciència social, no potser política, però sí social, envers la defensa del territori i les infraestructures, o tot continua una mica igual?
3: A veure, de consciència social ja n'hi havia el 2021, que es va quedar molt clar, no?, amb els milers de persones que van sortir al carrer per dir que no a aquest projecte, però també és veritat que, no?, els impactes d'aquesta infraestructura no han fet més que agreujar-se, no? Veiem com l'emergència climàtica és una realitat cada vegada més present, no? Ara mateix estem a maig i les temperatures, o principis de juny, no?, i tenim unes temperatures molt per sobre, no?, de la mitjana, i això es deu en part, no?, a, bueno, sobretot a les emissions, que en part produeix, no?, infraestructures com l'aeroport del Prat, però també altres problemes socials com la crisi de l'habitatge que estem vivint actualment, no?, que és impossible accedir a un habitatge no només a Barcelona sinó en tota l'àrea metropolitana, i això es veu directament afectat, no?, per l'increment de visites de turistes a la ciutat, i al final, no?, l'aeroport és la principal infraestructura d'entrada, no?, de turistes en aquesta ciutat. També, no?, veiem com la situació del transport públic és demencial, veiem com Rodalies cada vegada, no?, està en una situació més precària, i que no s'inverteixen diners que en canvi es volen invertir en infraestructures com l'aeroport del Prat, no? Per tant, hi ha més consciència, però no ho sé, però el que està clar és que cada vegada aquests impactes són més presents, i per tant esperem que la resposta sigui contundent.
2: Vosaltres també denuncieu que el projecte d'ampliació continua d'amagat. Com ho justifiqueu, això? En què es concreta?
3: Doncs al final, no, el que està passant és que els governs, tant de la Generalitat com del govern central de l'Estat espanyol, no estan ara fent gaire ressò d'aquests moviments per continuar ampliant la capacitat, i pensem que justament perquè tenen por d'aquesta resposta social, no?, perquè són conscients que ara mateix hi ha molts fronts oberts amb tots aquests problemes, no?, que hem esmentat, la crisi del transport públic, la crisi de l'habitatge, la realitat de l'emergència climàtica, i per tant no se n'estan fent gaire ressò justament per evitar que hi hagi, no, una resposta ciutadana, i però per tant pensem nosaltres que és important assenyalar-ho, no?, fer-ho visible perquè es pugui donar igualment.
2: Malgrat això, les administracions, almenys en aquest projecte, asseguren que hi haurà compensacions. Recordem aquest famós 1-10, no?, de les hectàrees afectades amb la suposada ampliació a banda i banda de la pista. En canvi, vosaltres no us els creieu. Per què no us els creieu?
3: Clar, el tema de les compensacions també és un tema molt pervers. Ara mateix veiem com encara no s'han dut a terme les compensacions ambientals que estaven previstes pel 2009, per l'ampliació anterior del 2009, i de fet la Comissió Europea ja ha dit a l'Estat espanyol o a AENA que no pot fer una altra ampliació sense executar les compensacions anteriors. Estem a 2026, no?, fa 17 anys, i no s'han dut a terme, no? Per tant, no hi ha cap garantia de que es puguin complir. A banda que això, al final, aquestes compensacions són compensacions que també són problemàtiques, perquè al final el que fan és suposadament compensar una part molt petita dels impactes que té una ampliació d'una infraestructura com l'aeroport del Prat, no? Perquè al final miren de pal·liar els impactes en la biodiversitat, no?, local, i en el territori local, i podem parlar de si això realment s'assoleix o no amb els plans de compensació que hi ha, però és que no compensa per tota la resta d'impactes, com són la salut de les veïnes, no?, perquè l'aeroport té un gran impacte també en termes de salut respiratòria i també de contaminació acústica. En cap cas no compensa, evidentment, el fet que arribaran molts més turistes, i per tant tots els impactes socioeconòmics que això té a la ciutadania de Barcelona i als voltants, ni l'impacte que té per tant en l'agreujament de la crisi de l'habitatge, i tampoc compensa l'increment d'emissions que s'emetran a l'atmosfera i que alimenten l'actual situació d'emergència climàtica, no? Per tant, pensem que és una mena de distracció per justificar una ampliació que és injustificable.
2: I en aquest sentit, precisament, en aquest darrer punt, el de la crisi climàtica, clar, el projecte parla d'arribar fins a 80 milions de passatgers, que és l'objectiu, no? Originalment, a l'anterior s'havia parlat de 90 milions, ara es parla de 80, potser s'ha rebaixat una miqueta, es parlava dels vols, es parlava dels tipus d'avions, es parlava... En tot cas, és viable pensar en aquesta idea de creixement del turisme, de les arribades de vols, de les arribades de passatgers en el context climàtic en el que ens trobem? I tornem a recordar les paraules que deies al principi, no? De estem al maig però sembla que estiguem a l'agost pràcticament.
3: Clar, al final, voler incrementar la capacitat de l'aeroport, el nombre de passatgers implica augmentar el nombre de vols. I justament, o sigui, l'única manera de reduir les emissions derivades de l'aviació és reduint el nombre de vols. O sigui, hem d'anar cap a un escenari del que potser aquesta paraula que no agrada gaire, però que seria el decreixement, no?, de la capacitat de l'aeroport, de l'activitat de l'aeroport de Barcelona. Plantejar qualsevol escenari diferent, i en aquest cas d'augment, és completament negacionista amb la realitat climàtica que estem vivint. Sabem que l'aviació és el mitjà de transport més contaminant per passatger, i tot i així s'està plantejant, no?, seguir-la incrementant. La indústria té algunes propostes que, sincerament, fan bastant de riure, sobre com fer créixer l'aviació reduint les emissions amb combustibles que en diuen sostenibles, quan en realitat s'ha vist que són econòmicament inviables, quan també tenen molts impactes ambientals i no són escalables a la quantitat de vols de la que estem parlant. Per tant, realment, o sigui, va completament en direcció contrària a qualsevol política que realment vulgui abordar la situació d'emergència climàtica que estem vivint. A banda, no?, que si parlem concretament de l'aeroport del Prat, sabem que està construït en una zona que és inundable, no?, que, o sigui, que a mesura que creix l'emergència climàtica, doncs produiran més fenòmens extrems, i també és com molt paradoxal que justament una infraestructura que es veurà directament afectada pels impactes d'aquesta emergència climàtica plantegi seguir atiant-la, no? És com una contradicció que no té cap sentit.
2: També n'ha parlat de la turistificació, no?, d'aquest increment de presència de turistes a la capital catalana, però també als municipis de l'entorn, que cada cop, doncs, també és més visible aquesta presència. Evidentment, doncs, a la ciutat no pot assumir totes les persones que hi arriben, i al final municipis com el Prat mateix acaben també sent un lloc on també hi ha activitat turística, si bé no és la mateixa que el centre de Barcelona, evidentment. Quin impacte pot tenir precisament això en una economia com la de Barcelona, que ja està pràcticament, sobretot a la zona del centre, orientada només als serveis concretament per les persones turístiques, que els preus no són assumibles per les persones que viuen en aquells barris, no són assumibles tampoc els habitatges per aquestes persones que viuen en aquests barris, que veuen com els seus pisos es converteixen o en pisos turístics o en hotels o en apart-hotels, etc, etc. Quin impacte pot tenir aquest creixement turístic en la qualitat de vida dels barcelonins i dels catalans en general?
3: Clar, el que veiem és un increment del cost de la vida, no? O sigui, al final l'augment de visitants, de turistes a una ciutat que s'ha convertit en un aparador, és que la ciutat compleix una funció que és d'això, no? Doncs d'aparador per a les persones que venen a visitar-la en un període molt curt, i no per a les persones que realment l'habiten i viuen, no? I això impacta no només en l'accés a l'habitatge, que al final cada cop veiem més el parc d'habitatge disponible per les persones que viuen permanentment a la ciutat reduït, i per tant han d'anar cap a les afores, no?, perquè els habitatges es destinen a usos turístics, sinó també en els tipus de comerços que hi ha al centre de Barcelona, no?, en els lloguers dels locals comercials, quines botigues de barri desapareixen, quines cadenes s'instal·len, no?, en el centre de la ciutat per satisfer la, diguem-ne, demanda, no?, d'aquest sector turístic. També veiem com l'accés als serveis públics, no?, també es veu limitat, l'accés a l'espai públic, no?, quins són els transports que es prioritzen. Per exemple, ara hi ha una nova proposta, no?, d'una línia de rodalies que connectaria el centre de Barcelona amb l'aeroport, quan ja hi ha 5 mitjans de transport per accedir a l'aeroport del Prat, mentre les persones que fan servir rodalies cada dia per anar a la feina, a l'escola, els seus desplaçaments diaris, veuen un servei que és completament lamentable, deficitari i amb molts problemes, no? Per tant, veiem com no es prioritzen les inversions en els serveis públics que farien servir la majoria de la població, i tot plegat plantejat en un model, no?, creixement turístic sense límits, sense tenir en compte doncs, també els, o sigui, la realitat física, no?, de la ciutat, i per això veiem que ja està estenent, no?, perquè és que Barcelona ja no pot absorbir més persones i per tant per això doncs ara també els municipis de l'àrea metropolitana veuen també, no?, com aquests impactes també s'estan produint a casa seva, justament per això, perquè ja no hi ha prou habitatge per allotjar aquests turistes i al final on aniran tots aquests milions de passatgers que han d'arribar a l'aeroport del Prat si no hi ha espai, no?, per acollir-los.
2: En referència a un element que acaba de posar sobre la taula, precisament aquesta R Aeroport, no?, que és aquesta línia de rodalia gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat que uniria Barcelona amb l'aeroport del Prat, justament aquest dijous dia 28 de maig, el ple municipal del Prat, per unanimitat, totes les forces han aprovat fer una moció per demandar que es posi en marxa aquesta línia de metro. Aquesta línia de tren, perdó. Vostès aposten precisament per el tren, més enllà d'aquesta línia concreta, el tren com a opció pel transport, pels viatges de mitjana i curta distància en comptes de els avions, com també s'ha començat a fer, per exemple, a França fa ja pràcticament 5 anys. Vostès aposten per aquesta com una de les opcions?
3: Com a alternativa a l'aviació, sí, està clar que al final el tren és un dels mitjans més, a banda de més segurs, també amb un impacte ambiental menor i que ha de ser una alternativa, no? I amb això, sí, vist, per exemple, no, com la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no ha aconseguit reduir moltíssim els vols al pont aeri, no, diguem, entre Barcelona i Madrid, que tot i així segueix existint, ens preguntem per què, no? Si és que fa falta o no. Però està clar que s'ha d'apostar per alternatives com aquestes, no, com la ferroviària, que permeten que hi hagi desplaçaments de persones amb un impacte molt menor, tot i que és veritat que també s'ha de replantejar el model de mobilitat i anar cap a una reducció dels desplaçaments en general. Però això no vol dir que no hi hagi d'haver, no? I que si s'han de produir, doncs molt millor, amb alternatives ferroviàries que per carretera o, no cal dir-ho, per aviació.
2: Mm-hmm. Entitats ecologistes, socials, ambientals, heu fet un manifest, una nota de premsa també, on expliqueu doncs, aquesta convocatòria del 20 de setembre com a manifestació unitària contra l'ampliació de l'aeroport, i entre els punts que destaqueu doncs, és la creació de xerrades i debats precisament per formar, per informar, per fer pedagogia sobre aquesta campanya, en què consistiran i quin és l'objectiu precisament d'aquests elements que van units també al que serà després la reclamació de la manifestació unitària.
3: Doncs sí, pensem que és molt important també, no?, donar veu a diferents persones expertes, no?, que poden aportar també, no?, la seva mirada sobre quin és l'impacte d'aquesta ampliació, que com hem dit al final, o de l'infraestructura en si de l'aeroport, que al final, com hem dit, té impactes en molts sectors, i per això no, ara no apostem doncs, per donar-los veu, no?, i visibilitzar totes aquestes veus de cara a la mobilització. Tenim algunes dates ja marcades, de fet el proper 9 de juny farem, no?, una taula rodona amb veus expertes que parlaran des dels impactes en econòmics, en el turisme, habitatge, però també en la salut de les persones, de les partícules cobertes en la contaminació que s'emet a l'aeroport del Prat i en l'impacte climàtic. Per exemple, també anirem al Congrés dels Diputats a Madrid el dia 15 a fer un acte també per compartir tots aquests impactes, i tenim tot un calendari de xerrades que podeu anar veient a les nostres xarxes per explicar, no?, doncs això, què implica i quines serien les conseqüències i per què ho hem d'aturar.
2: I per acabar, m'agradaria enllaçar amb la primera pregunta que li feia. Què esperen vostès del 20 de setembre? Una manifestació que suposo que esperen que sigui, doncs, si no com la del 2021, similar en moviment, però en tot cas, amb un moment polític també diferent i fins i tot convuls. No sé si creuen que potser pel moment, la proximitat cada cop més pròxima, evidentment, d'unes eleccions municipals, també no sabem què passarà a nivell de l'Estat. Vostès creuen que pot ser clau una manifestació com aquesta per fer pressió per les administracions que fins i tot canviïn la seva posició envers l'ampliació de l'aeroport?
3: Esperem que sí, esperem que hi hagi, que pugui ser un punt d'inflexió com va ser el del 2021, no?, que va marcar un no contundent a l'anterior proposta d'ampliació. Pensem que el 20 de setembre hem de ser moltes, hem de sortir als carrers a demostrar que hi ha, que des de molts àmbits, no?, rebutgem aquesta ampliació, i el que ara farem també és convocar, no?, de manera conjunta tots els col·lectius per preparar aquesta mobilització i acabar de definir exactament quin format tindrà, però el cas és que hem de ser moltes, dir-ho ben clar, i esperem que sí, que els responsables polítics realment puguin atrevir-se, no?, també a denunciar i a posar la línia vermella a l'ampliació com una de les condicions per a qualsevol negociació en el futur, diguem-ne, no?, de cara als moviments polítics que hi puguin haver, i que realment escoltin la ciutadania, no?, que és el que haurien d'haver fet ja des de fa 5 anys.
2: Doncs, Clàudia Custodio, membre de Zeroport, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Adéu, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Doncs precisament l'alcaldessa Alba Jordà ha manifestat novament la seva també oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat en la darrera Assemblea General de l'Associació de Regions Aeroportuàries. Parlem d'una entitat que agrupa ajuntaments com el del Prat i comunitats europees amb infraestructures d'aquest tipus al seu territori i que té com a principal objectiu reduir les afectacions a l'hora que es garanteix el benestar de la ciutadania. En la seva intervenció, Bou ha elogiat els beneficis que comporta la infraestructura en termes de llocs de feina o d'ingressos també a les arques municipals en forma d'impostos, però també ha assenyalat els impactes negatius directes que hi ha, com el soroll o la pol·lució, i els indirectes, com la problemàtica de l'habitatge o la desprotecció dels espais naturals del Delta, tal com ha denunciat la pròpia Unió Europea amb una carta d'emplaçament l'any 2021.
4: La Unió Europea també ha advertit que l'última ampliació de l'aeroport ha malmès les reserves naturals. Així doncs, una altra ampliació significaria una sentència de mort per ells. Però en segon lloc, ja hi ha un gran debat sobre la gentrificació a Barcelona, com a moltes altres ciutats europees. Si ampliem l'aeroport, correm el risc que la nostra àrea metropolitana, així com la mateixa ciutat de Barcelona, acabin expulsant els catalans, expulsant la gent de Barcelona i expulsant la gent del Prat en favor d'un turista i d'una classe més rica amb més poder econòmic.
1: De fet, la sessió celebrada de Manises, València, també ha posat en valor la necessitat d'avançar cap a models de desenvolupament equilibrats i sostenibles en infraestructures aeroportuàries.
0: El temps.
1: I anem a la previsió meteorològica, que ens aprova, com sempre, Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui.
1: I per què fa l'estat de la mar?
5: Una situació de canvis de vent que anirem tenint al llarg de les properes hores. De fet, s'anirà imposant cada cop més la tramuntana a la costa brava, ja avançada aquesta tarda, aquest vespre sobretot. Per tant, de la maró passarem a la forta maró i ja la mar agassa, fins i tot mar enfora, al llarg d'aquest vespre i aquesta propera nit en aquesta costa gironina. També el vent de mestral anirà bufant al sud de la costa de Tarragona, sud de la costa Daurada, per tant, però de mica en mica aquest vespre i nit aquest vent també girarà cap a regolf de sud-est o de llevant, un vent de llevant que serà més marcat a la costa barcelonina. En general, amb marejol, maró a la costa sud i central, i en vista al dimecres encara tindrem al matí aquesta tramuntana al nord del Cap de Begú aproximadament, també una mica de mestral cap al golf de Sant Jordi, i a la tarda girarà a tot arreu cap a sud i sud-oest. Per tant, hi haurà una mar molt creuada que deixarà l'estat de la mar més aviat espès gran part del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.

0: Pensa que l'informatiu migdia del Prat de Ràdio tot seguit arriba a Prat Esports, de la mà de Jonathan Manning González fins al punt de les dues. Com sempre, l'informació local tornarà ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar

0: al Prats Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 43 segons de dos quarts de dues de la tarda. En el programa d'avui repassarem tot el que ha succeït en aquest passat cap de setmana, perquè tenim grans resultats poliesportius, com hem pogut comprovar a través de les nostres xarxes socials, que ho hem anat penjant tot en motor. Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada acabar en cinquena posició. Amb aquest resultat, Joel ascendeix fins a la dotzena plaça de la General amb 35 punts, avançant, entre d'altres, el seu company d'equip, Mateo Bertele. En atletisme, Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al Campionat Iberoamericà, celebrat aquest cap de setmana a Lima, Perú. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició en la prova de 400 tanca. I el pretenc Javier Quiles s'ha coronat amb la selecció espanyola com a campió de l'europeu B de rugbi en cadira de rodes. Tot això i més ara ho repassarem en una estona al programa. I d'altra banda, com cada dimarts, comptarem amb la secció de Pretencs pel món, amb en Manolo Gol, avui amb un protagonista de luxe i un dels noms destacats de la temporada pel seu debut a segona divisió. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem, benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.

0: Comencem el programa amb uns flaixos d'actualitat. Com us comentàvem a la portada, arrenquem parlant de motor, perquè Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada acabar en cinquena posició. El pilot pretenc ha completat un sòlid cap de setmana després de ser sisè a la quali i després millorar el diumenge amb aquest cinquè lloc. Pel que fa a la cursa, Esteban ha arrencat amb força, arribant a escalar fins a la segona posició a la primera volta, però de mica en mica ha estat absorbit per un grup principalment gran, de més d'una decena de pilots, que ha lluitat per les places d'honor. En la darrera volta ocupava la novena posició, però un toc ha desencadenat un ensurt que ha perjudicat a un grapat de rivals que Esteban tenia per davant, i aquest ha aprofitat la vinentesa per avançar posicions i creuar la línia de meta en aquesta cinquena posició. Amb aquest resultat, Joel ascendeix fins a la dotzena posició de la classificació general de Moto3 amb 35 punts, avançant, entre d'altres, el seu company d'equip, Matteo Bertele. I ara la següent cursa serà aquest cap de setmana, del 5 al 7 de juliol, Gran Premi d'Hongria. I del motor anem a l'atletisme, perquè Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al campionat iberoamericà celebrat aquest cap de setmana a Lima, Perú. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició en la prova de 400 tanca amb un temps de 50:61 per darrere de l'argentí Bruno Agustín, que ha fet 49:92. El representant de l'Hospitalet Atletisme va guanyar la seva semifinal amb un registre de 50:24, superant, entre d'altres, qui va ser finalment el vencedor de la final. Lorente ha reconegut a través de les seves xarxes socials que no ha pogut rendir al 100% a la final per un fort refredat.
1: La verdad que no ha sido la carrera deseada, porque llevo un resfriado muy grande encima, no puedo descansar, me noto muy débil, encima la segunda valla he tenido un toque casi me voy al suelo, pero bueno, sin tener algunas sensaciones vuelvo a estar en 50 y medios, así que estoy contento, pero hay mucho que mejorar aún.
0: La plata de Lorente és una de les 12 medalles aconseguides per la delegació espanyola, 4 medalles d'or, 4 medalles de plata i 4 de bronze. I de l'atletisme anem al rugbi en cadira de rodes, perquè el potablava Javier Quiles s'ha proclamat campió de l'Europeu B amb la selecció espanyola, una cita que s'ha disputat aquest cap de setmana a Saragossa. Aquesta fita cercava des de feia anys i permet pujar al màxim nivell europeu de la disciplina. Espanya ha superat a Suècia en una final molt renyida, 51-50, un partit en el que el jugador pretenc va tornar a ser peça clau, anotant 15 dels 51 punts de l'equip espanyol. Amb aquest títol internacional, Quiles clou una temporada rodona. Anteriorment s'havia proclamat campió de Lliga amb el Buc, equip que continua manant amb mà de ferro al campionat de Lliga i que fa dos mesos va revalidar el títol a Valladolid. I del rugbi en cadira de rodes anem ara a la rítmica per comentar la tercera posició assolida pel Rítmica Prat Cor Blau a la Copa Catalana de nivell absolut. Una cita disputada a Lleida, on Gisela Berzosa ha aconseguit la primera posició en cèrcol, pilota i cinta, i l'Ova Userova ha estat segona en pilota i tercera en cinta. I tanquem aquests flaixos d'esports amb un apunt de boxa, perquè el púgil pretén Mikola Stepkovaci s'ha proclamat campió de Catalunya de boxa amateur en categoria júnior de 66 quilos després d'imposar-se amb autoritat a Roger Parreño del Team Gilabert de Castelldefels en la final disputada aquest cap de setmana a Mundet. I també en aquesta cita el pretén Sergio Barneto del Gimnàs Gallego Prada de l'Hospitalet s'ha proclamat campió de Catalunya en categoria absoluta. Poc més de 6 minuts passen de 2:15 de la tarda. Anem ja amb la secció de Pretencs pel món, avui amb un convidat de luxe.
2: Escoltes el Prat Esports.

Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mira el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona, des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals a la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer, li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenades salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Notícies en xarxa.
0: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
24: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
0: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
26: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més, una acústica molt, molt, de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
25: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
0: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galiana és la portaveu de la plataforma.
4: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
2: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
0: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
0: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
6: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
5: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
7: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
5: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
8: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
9: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
27: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
9: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
10: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
9: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
8: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie al millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
11: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
8: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off de descens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
12: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com el senyor Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equip se senti orgullós.
8: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
13: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella

0: Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
3: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kern.
6: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
7: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
6: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
3: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
6: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
3: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
6: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
3: Als esports, avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
8: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer.
3: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint.

0: Però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i el matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
4: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
3: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
5: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
3: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
6: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
1: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
9: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
8: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
9: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
8: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
11: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
12: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
10: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
6: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
13: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
6: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
1: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neu Aragall.
14: A la campanya, els germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també el Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
15: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè, doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
14: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptar Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
17: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
16: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
19: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
18: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Són 3:15, en clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
20: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
20: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
2: Notícies en xarxa.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
6: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
0: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
6: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
5: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
4: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
23: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
24: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
23: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
25: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
1: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
27: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i ens els han llegat.
26: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
28: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
26: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
3: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
7: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurissiva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
3: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
8: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
9: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
8: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
10: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta Lliga.
8: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins, per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça, i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
11: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
8: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
12: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
13: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
8: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
2: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
1: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
3: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
1: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
0: Notícies en xarxa.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 2 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la manifestació que tindrà lloc el pròxim setembre, convocada per entitats socials i ecologistes contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Entrevistarem Clàudia Custodio, membre de Zeroport. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la vaga de metges i el projecte Arrel promogut pel govern de la Generalitat. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Roger Pineda, membre de l'Associació Veïnal del Casc Antic. Continuarem amb salut per referir-nos a la traumatologia i ortopèdia infantil de la mà de la doctora Paula Díaz Gallardo de l'Hospital Universitari General de Catalunya. I acabarem amb cultura per analitzar avantatges i inconvenients dels llibres de butxaca, tapa dura i edició de luxe amb el llibreter santcugatenc Pablo Jiménez. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 6 minuts, ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El grup municipal del PSC a Terrassa denuncia les greus deficiències que ha patit aquest cap de setmana el servei de recollida de residus i neteja viària, una situació que ha provocat acumulacions d'escombraries en diferents punts de la ciutat i nombroses queixes per part de la ciutadania. Molts barris han vist com els contenidors es desbordaven i com la recollida no es feia amb la normalitat exigible en un servei essencial. Aquesta situació ha estat especialment preocupant tenint en compte les elevades temperatures registrades aquests dies, que han agreujat les molèsties per les males olors i han generat una imatge de deixadesa que la ciutat no es mereix. Des del PSC consideren que, davant de qualsevol incidència que pugui afectar el funcionament ordinari del servei, la responsabilitat de la direcció i del govern municipal és actuar amb rapidesa, anticipació i capacitat de resposta per evitar que els problemes s'allarguin durant els dies i acabin afectant la ciutadania. Els socialistes també recorden que Ecoequip és una empresa municipal i, per tant, la responsabilitat última del seu correcte funcionament correspon a l'equip de govern. Per aquest motiu, consideren imprescindible aclarir què ha fallat durant aquest cap de setmana i quines actuacions es duran a terme perquè una situació similar no es torni a repetir.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha ampliat la prova pilot sobre els nous contenidors que s'està duent a terme a tota la ciutat. El banc de proves inicialment ha estat el barri de Poblenou, però ara s'ha traslladat també a Cifuentes. En aquest cas s'ha actuat en 15 àrees de recollida on s'hi han ubicat 55 contenidors. La voluntat del consistori és que aquests contenidors puguin ser més fàcils de fer servir per sabadellencs i per això se'ls fa més accessibles i més adaptats a la població. Marta Farrés és l'alcaldessa.
3: Contenidors més baixos, contenidors que des de darrere no es poden obrir perquè la gent no ens pugui treure, que de vegades ens passa que ens treuen coses. Doncs el contenidor ja ens ho deixen tot bastant brut al voltant. I també, molt important, contenidors que ja no tenen aquells pedals que feia que molta gent doncs els hi fos difícil poder-hi accedir, pràcticament doncs que no s'hagin ni de tocar.
2: En total, la inversió del projecte és de 68.860 euros.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La nova canonada d'aigua que abastirà Badalona i altres municipis de l'àrea metropolitana podria estar acabada a finals d'any. Segons ha assegurat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, podria entrar en funcionament en el primer trimestre del 2027. La canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, situada a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona. Un cop s'enllaci, es desconnectarà la que actualment està operativa de 1966 per reparar-la i tenir així dues vies de distribució. Aquesta canonada presenta importants fuites que fan perdre 225.000 litres d'aigua al dia. Un 82% d'aquests litres es perden a Badalona. Així s'expressava la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: I a partir d'aquí, tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
4: Panec ha explicat que aquest operatiu permetrà reduir les pèrdues i establir litres dels embassaments. La consellera ha recordat que els embassaments tenen aigua per dos estius, però que cal preparar el país per la següent sequera. A més, ha recordat que en els darrers anys s'han posat en marxa diversos plans d'ajuda perquè els ajuntaments millorin les seves xarxes de subministrament d'aigua. El desdoblament de la canonada ha tingut un cost d'uns 36 milions d'euros que ha finançat l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries d'Aeroport del Prat, que s'ha reunit aquest dilluns i que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. En aquest sentit, per fer possibles aquestes connexions de llarg radi, des de l'aeroport assenyalen que és a tot imprescindible la seva ampliació. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
7: Entrem en un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Hauran de garantir, per tant, la capacitat i hauran de garantir també la qualitat de l'operació.
6: La instal·lació ha aconseguit el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Gràcies, Lluís. Ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Ja està a punt una nova edició del Corretapa, la desena, que enguany se celebrarà des de dimecres 3 a dissabte 6 de juny. L'any passat, amb 37 establiments participants, es van superar les 33.000 tapes servides, xifra que s'espera repetir aquest any, tot i que hi ha un establiment participant menys. La iniciativa gastronòmica, organitzada per l'Ajuntament amb la dinamització de Yellow Comunicació i el suport de la Diputació de Barcelona, està plenament consolidada i ajuda a dinamitzar la restauració local, donant molta vida als carrers i ajudant a descobrir o redescobrir els locals del poble, segons s'indiquen des de l'organització. La mecànica és molt senzilla. Els castellarencs i castellarenques que s'acostin als 36 establiments del Corretapa podran degustar les propostes culinàries juntament amb la beguda, que en aquesta edició tindran un preu de 4,5 €. I després, votar les seves propostes preferides. Per evitar aglomeracions i facilitar l'organització i la gestió de serveis als establiments, durant els 4 dies del Corretapa s'habilitaran espais exteriors a la via pública en els locals participants que no disposin d'espai propi.
0: Gràcies, Albert. I des de Sant Cugat us expliquem que Missy Fus, la Baguira, la Mel i el Xiva són quatre gats de la ciutat que aclaparen la mirada de milers de persones a través de les pantalles. Ho fan al canal de YouTube Real Life Cats, amb 413.000 subscriptors, i que té al darrere en Pau Massanés. Ens amplia aquesta informació la Marc Castro.
9: El santcugatenc Pau Massanés va començar a fer fotos dels felins que publicava a Instagram pocs després que esclatés la pandèmia de la Covid-19. I ho feia sense cap pretensió. L'endemà ja tenia un miler de seguidors i en un any va arribar als 13.000. Quan va arribar el boom dels Reels, Massanés va endinsar-se en YouTube. El canal va arrencar el 2022 amb uns 10.000 subscriptors, però el gran salt va arribar entre finals de 2024 i el 2025. De 40.000 seguidors per Nadal va passar a tenir-ne 100.000 al maig, fins als més de 413.000 actuals. El santcugatenc assegura que el secret dels vídeos és mostrar els gats tal com són.
10: Diria que inclús són més semblants a les persones que els gossos. Són més independents, busquen l'amor quan el volen, mengen quan ells volen, i després que també la indiferència atrae. Vull dir, quan algú no et fa cas, dius, hòstia, fes-me cas. I el gat és això, és un intent constant de picar pedra, de que em faci cas. Que no te'l farà? No. Que potser gira perquè has sentit alguna cosa i tu et penses que tal, doncs, vale, a tu ja t'omple.
9: Bona part del públic del canal arriba de països com Mèxic, l'Argentina, els Estats Units i Corea del Sud.
11: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat han anunciat una gran mobilització el pròxim 20 de setembre a Barcelona. Marxem fins al Prat de Llobregat, on hi tenim en Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. La plataforma Zeroport denuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i la degradació del delta del Llobregat. En parlem amb Clàudia Custodio, membre de Zeroport. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, per què considereu que setembre és un moment estratègicament clau per sortir al carrer?
2: A veure, aquest setembre marca una data molt important, i és que fa 5 anys de la darrera gran mobilització que va aconseguir aturar l'anterior proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat el 2021, i no, a motiu d'aquests 5 anys, però també responent al context actual, i és que AENA no, ara està a punt d'aprovar el nou pla d'inversions per als propers 5 anys, en què s'inclouen inversions per incrementar la capacitat actual de passatgers de l'aeroport del Prat, i per tant creiem que és molt important assenyalar-ho, denunciar-ho i aturar-ho per mitjà de la mobilització als carrers.
1: Mm-hmm. Són 5 anys després, com comentava, d'aquesta protesta. Què ha canviat des de llavors? No sé si considereu que realment hi ha més consciència social, no potser política, però sí social, envers la defensa del territori i les infraestructures, o tot continua una mica igual?
2: A veure, de consciència social ja n'hi havia el 2021, que es va quedar molt clar, no?, amb els milers de persones que van sortir al carrer per dir que no a aquest projecte, però també és veritat que no, els impactes d'aquesta infraestructura no han fet més que agreujar-se, no? Veiem com l'emergència climàtica és una realitat cada vegada més present, no? Ara mateix estem a maig i les temperatures, o principis de juny, no?, i tenim unes temperatures molt per sobre, no?, de la mitjana, i això es deu en part, no?, a, bueno, sobretot a les emissions, que en part produeix, no?, infraestructures com l'aeroport del Prat, però també altres problemes socials com la crisi de l'habitatge que estem vivint actualment, no?, que és impossible accedir a un habitatge no només a Barcelona sinó en tota l'àrea metropolitana, i això es veu directament afectat, no?, per l'increment de visites de turistes a la ciutat, i al final, no?, l'aeroport és la principal infraestructura d'entrada, no?, de turistes en aquesta ciutat. També, no?, veiem com la situació del transport públic és demencial, veiem com Rodalies cada vegada, no?, està en una situació més precària, i que no s'inverteixen diners que en canvi es volen invertir en infraestructures com l'aeroport del Prat, no? Per tant, hi ha més consciència, però no ho sé, però el que està clar és que cada vegada aquests impactes són més presents, i per tant esperem que la resposta sigui contundent.
1: Mm-hmm. Vosaltres també denuncieu que el projecte d'ampliació continua d'amagat. Com ho justifiqueu, això? En què es concreta?
2: Doncs al final, no, el que està passant és que els governs, tant de la Generalitat com del govern central de l'Estat espanyol, no estan ara fent gaire ressò d'aquests moviments per continuar ampliant la capacitat, i pensem que justament perquè tenen por d'aquesta resposta social, no?, perquè són conscients de que ara mateix hi ha molts fronts oberts amb tots aquests problemes, no?, que hem esmentat, la crisi del transport públic, la crisi de l'habitatge, la realitat de l'emergència climàtica, i per tant no se n'estan fent gaire ressò justament per evitar que hi hagi, no?, una resposta ciutadana, i però per tant pensem nosaltres que és important assenyalar-ho, no?, fer-ho visible perquè es pugui donar igualment.
1: Malgrat això, les administracions, almenys en aquest projecte, asseguren que hi haurà compensació. Recordem aquest famós 1-10, no?, de les hectàrees afectades amb la suposada ampliació a banda i banda de la pista. En canvi, vosaltres no us els creieu. Per què no us els creieu?
2: Clar, el tema de les compensacions també és un tema molt pervers. Ara mateix veiem com encara no s'han dut a terme les compensacions ambientals que estaven previstes pel 2009, per l'ampliació anterior del 2009, i de fet la Comissió Europea ja ha dit a l'Estat espanyol o a AENA que no pot fer una altra ampliació sense executar les compensacions anteriors. Estem a 2026, no?, fa 17 anys, i no s'han dut a terme, no? Per tant, no hi ha cap garantia de que es puguin complir. A banda que això, al final, aquestes compensacions són compensacions que també són problemàtiques, perquè al final el que fan és suposadament compensar una part molt petita dels impactes que té una ampliació d'una infraestructura com l'aeroport del Prat, no? Perquè al final miren de pal·liar els impactes en la biodiversitat, no?, local i en el territori local, i podem parlar de si això realment s'assoleix o no amb els plans de compensació que hi ha, però és que no compensa per tota la resta d'impactes, com són la salut de les veïnes, no?, perquè l'aeroport té un gran impacte també en termes de salut respiratòria i també de contaminació acústica. En cap cas no compensa, evidentment, el fet que arribaran molts més turistes i, per tant, tots els impactes socioeconòmics que això té en la ciutadania de Barcelona i els voltants, ni l'impacte que té, per tant, en l'agreujament de la crisi de l'habitatge. i tampoc compensa l'increment d'emissions que s'emetran a l'atmosfera i que alimenten l'actual situació d'emergència climàtica, no? Per tant, pensem que és una mena de distracció per justificar una ampliació que és injustificable.
1: I en aquest sentit, precisament, en aquest darrer punt, el de la crisi climàtica, clar, el projecte parla d'arribar fins a 80 milions de passatgers, que és l'objectiu, no? Originalment, a l'anterior s'havia parlat de 90 milions, ara es parla de 80, potser s'ha rebaixat una miqueta, es parlava dels vols, es parlava dels tipus d'avions, es parlava... En tot cas, és viable pensar en aquesta idea de creixement del turisme, de les arribades de vols, de les arribades de passatgers en el context climàtic en el que ens trobem? I tornem a recordar les paraules que deies al principi, no? De estem al maig però sembla que estiguem a l'agost pràcticament.
2: Clar, al final, voler incrementar la capacitat de l'aeroport, el nombre de passatgers implica augmentar el nombre de vols. I justament, o sigui, l'única manera de reduir les emissions derivades de l'aviació és reduint el nombre de vols. O sigui, hem d'anar cap a un escenari del que potser aquesta paraula que no agrada gaire, però que seria el decreixement, no?, de la capacitat de l'aeroport, de l'activitat de l'aeroport de Barcelona. Plantejar qualsevol escenari diferent, i en aquest cas d'augment, és completament negacionista amb la realitat climàtica que estem vivint. Sabem que l'aviació és el mitjà de transport més contaminant per passatger, i tot i així s'està plantejant, no?, seguir-la incrementant. La indústria té algunes propostes que, sincerament, fan bastant de riure, sobre com fer créixer l'aviació reduint les emissions amb combustibles que en diuen sostenibles, quan en realitat s'ha vist que són econòmicament inviables, quan també tenen molts impactes ambientals i no són escalables no, a la quantitat de vols de la que estem parlant. Per tant, realment, o sigui, va completament en direcció contrària a qualsevol política que realment vulgui abordar la situació d'emergència climàtica que estem vivint. A banda, no, que si parlem concretament de l'aeroport del Prat, sabem que està construït en una zona que és inundable, no, que, o sigui, que a mesura que creix l'emergència climàtica, doncs produiran més fenòmens extrems, i també és com molt paradoxal que justament una infraestructura que es veurà directament afectada pels impactes d'aquesta emergència climàtica plantegi seguir atiant-la, no? És com una contradicció que no té cap sentit.
1: També n'ha parlat de la turistificació, no?, d'aquest increment de presència de turistes a la capital catalana, però també als municipis de l'entorn, que cada cop, doncs, també és més visible aquesta presència. Evidentment, doncs, a la ciutat no pot assumir totes les persones que hi arriben, i al final municipis com el Prat mateix acaben també sent un lloc on també hi ha activitat turística, si bé no és la mateixa que el centre de Barcelona, evidentment. Quin impacte pot tenir precisament això en una economia com la de Barcelona, que ja està pràcticament, sobretot a la zona del centre, orientada només als serveis concretament per les persones turístiques, que els preus no són assumibles per les persones que viuen en aquells barris, no són assumibles tampoc els habitatges per aquestes persones que viuen en aquests barris, que veuen com els seus pisos es converteixen o en pisos turístics o en hotels o en apart-hotels, etcètera, etcètera. Quin impacte pot tenir aquest creixement turístic en la qualitat de vida dels barcelonins i dels catalans en general?
2: Clar, el que veiem és un increment del cost de la vida, no? O sigui, al final l'augment de visitants, de turistes a una ciutat que s'ha convertit en un aparador, és que la ciutat compleix una funció que és d'això, no? Doncs d'aparador per les persones que venen a visitar-la en un període molt curt, i no per les persones que realment l'habiten i viuen, no? I això impacta no només en l'accés a l'habitatge, que al final cada cop veiem més el parc d'habitatge disponible per les persones que viuen permanentment a la ciutat reduït, i per tant han d'anar cap a les afores, no?, perquè els habitatges es destinen a usos turístics, sinó també en els tipus de comerços que hi ha al centre de Barcelona, no?, en els lloguers dels locals comercials, quines botigues de barri desapareixen, quines cadenes s'instal·len, no?, en el centre de la ciutat per satisfer la, diguem-ne, demanda, no?, d'aquest sector turístic. També veiem com l'accés als serveis públics, no?, també es veu limitat, l'accés a l'espai públic, no?, quins són els transports que es prioritzen. Per exemple, ara hi ha una nova proposta, no?, d'una línia de Rodalies que connectaria el centre de Barcelona amb l'aeroport, quan ja hi ha 5 mitjans de transport per accedir a l'aeroport del Prat, mentre les persones que van servir Rodalies cada dia per anar a la feina, a l'escola, els seus desplaçaments diaris, veuen un servei que és completament lamentable, deficitari i amb molts problemes, no?, per tant, veiem com no es prioritzen les inversions en els serveis públics que farien servir la majoria de la població, i tot plegat plantejat en un model, no, creixement turístic sense límits, sense tenir en compte doncs, també els, o sigui, la realitat física, no?, de la ciutat, i per això veiem que s'està estenent, no?, perquè és que Barcelona ja no pot absorbir més persones, i per tant per això doncs ara també els municipis de l'àrea metropolitana veuen també, no?, com aquests impactes també s'estan produint a casa seva, justament per això, perquè ja no hi ha prou habitatge per allotjar aquests turistes, i al final on aniran tots aquests milions de passatgers que han d'arribar a l'aeroport del Prat si no hi ha espai, no?, per acollir-los.
1: En referència a un element que acaba de posar sobre la taula, precisament aquesta R-Aeroport, no?, que és aquesta línia de rodalia gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat que uniria Barcelona amb l'aeroport del Prat, justament aquest dijous dia 28 de maig, el ple municipal del Prat, per unanimitat, totes les forces han aprovat fer una moció per demandar que es posi en marxa aquesta línia de metro, aquesta línia de tren, perdó. Vostès aposten precisament per el tren, més enllà d'aquesta línia concreta, el tren com a opció pel transport, pels viatges de mitjana i curta distància en comptes de els avions, com també s'ha començat a fer, per exemple, a França fa ja pràcticament 5 anys. Vostès aposten per aquesta com una de les opcions?
2: Com a alternativa a l'aviació, sí, està clar que al final el tren és un dels mitjans més, a banda de més segurs, també amb un impacte ambiental menor, i que ha de ser una alternativa, no? I amb això, sí, vist, per exemple, no, com la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no ha aconseguit reduir moltíssim els vols al pont aeri, no, diguem, entre Barcelona i Madrid, que tot i així segueix existint, ens preguntem per què, no, si és que fa falta o no, però està clar que s'ha d'apostar per alternatives com aquestes, no, com la ferroviària, que permeten que hi hagi desplaçaments de persones amb un impacte molt menor, tot i que és veritat que també s'ha de replantejar el model de mobilitat i anar cap a una reducció dels desplaçaments en general, però això no vol dir que no n'hi hagi d'haver, no? I que si s'han de produir, doncs molt millor amb alternatives ferroviàries que per carretera, o no cal dir-ho, per aviació.
1: Entitats ecologistes, socials, ambientals, heu fet un manifest, una nota de premsa també, on expliqueu doncs aquesta convocatòria del 20 de setembre com a manifestació unitària contra l'ampliació de l'aeroport, i entre els punts que destaqueu doncs és la creació de xerrades i debats precisament per formar, per informar, per fer pedagogia sobre aquesta campanya, en què consistiran i quin és l'objectiu precisament d'aquests elements que van units també al que serà després la reclamació a la manifestació unitària.
2: Doncs sí, pensem que és molt important també, no?, donar veu a diferents persones expertes, no?, que poden aportar també, no?, la seva mirada sobre quin és l'impacte d'aquesta ampliació, que com hem dit al final, o de l'infraestructura en si de l'aeroport, que al final, com hem dit, té impactes en molts sectors, i per això no, ara no apostem doncs per donar-los veu, no?, i visibilitzar totes aquestes veus de cara a la mobilització. Tenim algunes dates ja marcades, de fet el proper 9 de juny farem, no?, una taula rodona amb veus expertes que parlaran des dels impactes en econòmics, en el turisme, habitatge, però també en la salut de les persones, de les partícules concretes en la contaminació que s'emet a l'aeroport del Prat i en l'impacte climàtic. Per exemple, també anirem al Congrés dels Diputats a Madrid el dia 15 a fer un acte també per compartir tots aquests impactes, i tenim tot un calendari de xerrades que podeu anar veient a les nostres xarxes per explicar, no?, doncs això, què implica i quines serien les conseqüències i per què ho hem d'aturar.

0: potser pel moment, la proximitat de cada cop més pròxima, evidentment, d'unes eleccions municipals. També no sabem què passarà a nivell de l'Estat. Vostès creuen que pot ser clau una manifestació com aquesta per fer pressió per les administracions que fins i tot canviïn la seva posició envers l'ampliació de l'aeroport?
1: Esperem que sí, esperem que hi hagi, que pugui ser un punt d'inflexió com va ser el del 2021, no? Que va marcar un no contundent a l'anterior proposta d'ampliació. Pensem que el 20 de setembre hem de ser moltes, hem de sortir als carrers a demostrar que hi ha, que des de molts àmbits, no, rebutgem aquesta ampliació. I el que ara farem també és convocar, no, de manera conjunta tots els col·lectius per preparar aquesta mobilització i acabar de definir exactament quin format tindrà, però el cas és que hem de ser moltes, dir-ho ben clar, i esperem que sí, que els responsables polítics realment puguin atrevir-se, no, també a denunciar i a posar la línia vermella a l'ampliació com una de les condicions per qualsevol negociació en el futur, diguem-ne, no? De cara als moviments polítics que hi puguin haver i que realment escoltin la ciutadania, no? Que és el que haurien d'haver fet ja des de fa 5 anys.
0: Doncs Clàudia Custodio, membre de Zeroport, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Adéu, bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Moment per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartim amb Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Què tal? Tot bé? Avui millor, sí. No? Que no la setmana passada?
1: Sí, amb la calor, vols
0: dir? Sí, clar.
1: Sí, avui millor.
0: Així. Avui estem en, diríem que, la normalitat. Deixa'm que saludem també el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
2: Bona tarda a les dues.
0: També bé? Aguantant millor el temporal, sí?
2: Sí, perfecte. No, ja dintre de l'estudi, amb aire condicionat, o sigui, no tinc queixa.
0: Estic millor aquí que a casa. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I Juan Merino, jubilat, activista, tu també estàs bé?
3: Pues sí, fins aquí arribar, com diu el francès, fins aquí arribar a l'estudi, pues molt bé. Aquí està, en l'estudi, molt bé, però bueno, des de la floresta aquí a Sant Cugat, passar lo meu.
0: Bueno, aquesta xafugó que fa, no?
3: La xafugó que hi ha, que, bueno, però aguantant, com sempre, bueno, encara queda que vingui l'estiu, no?
0: Espera que arribi.
3: Que arribi l'estiu, no?
0: Espera que arribi. Molt bé, doncs, bé, com que les coses funcionen totes tan bé i no hi ha cap problema, ens n'anem de les vagues dels docents, que encara no podem dir que s'hagi acabat, perquè estan en aquest compàs d'espera de fer recompte i pronunciar-se a favor o en contra del preacord. De fet, no és que sigui nou, la vaga dels metges, que ja n'han fet unes quantes, però ara han estrenat una campanya que es diu Ni un minut més, que té a veure amb les hores extres voluntàries que fan per cobrir aquest increment de pacients que hi ha. És a dir, són hores que se sumen a la jornada ordinària i a aquelles hores de guàrdia que han de fer. S'han plantat part d'alguns serveis i alguns hospitals i han decidit que no faran hores extres. Assegura el sindicat de metges que fins a un 30% de l'activitat assistencial depèn d'hores extres voluntàries. Això vol dir que al sistema públic falten mans? Està mal organitzat estructuralment? O quin és ben bé el problema segons vosaltres? Qui vol començar?

0: Vinga, Francesc, et deixen.
1: Bueno, sí, gràcies. Moltes gràcies, suposo. A veure, dic, en primer lloc, has començat molt bé quan deies que acabaven de sortir, entre cometes, de la vaga del personal docent. Ja veurem si hem sortit o no.
0: Sí, sí.
1: Perquè de moment les coses que hem vist que s'han aconseguit són les que en teoria no eren les importants, segons deien els mestres,
0: sí,
1: que era el tema econòmic, sinó que la part important era rebaixar les ràtios, que era crear més personal per la inclusió i moltes altres coses que no surten amb els acords, i que per això hi ha alguns sindicats que demanen que es voti que no amb aquest acord, no? Passant aquesta pantalla i centrant-nos amb el dels metges,
0: l'altre que no és menor,
1: que no és menor, el que passa que els metges fan, legítimament, com a treballadors, fan una mostra, un pas més en la pressió d'unes reivindicacions que com a, laboralment són legítimes i que també barreixen el que volen realment amb el que diuen realment. Els metges el que volen és un conveni exclusiu pels metges segregat dels altres convenis. Això és
0: sí,
1: el que volen.
0: Sí,
1: a partir
0: sí,
1: d'aquí. Aquesta és la realitat. Igual que passa amb el personal dels ferroviaris, els que teníem els controladors aeris, volen tindre una capacitat d'influència molt gran per aconseguir millores, bàsicament, salarials. Ara bé, contestant el que deies tu, fan falta metges? Sí, fan falta metges, fan falta infermeres, falta auxiliars d'infermeria, fa falta molt de personal amb el sector de la salut pública, entre altres coses perquè la població de Catalunya en els últims 10 anys ha crescut molt i tot i que el nombre de metges també s'ha incrementat molt, no de forma suficient com per poder donar a la ciutadania el mateix nivell de qualitat que rebíem fa uns anys. Per tant, totes les passes que es facin per aconseguir més metges, d'acord. El tema de que diguin no farem guàrdies voluntàries, estan amb el seu dret de les guàrdies voluntàries, no de les obligatòries.
0: Hores extres,
1: penseu,
0: hores extres.
1: Sí, sí, bueno, penseu que, per exemple, el conveni que es va firmar fa molt poc amb l'ICS fixava un límit de guàrdies, per exemple, de 4 a l'any. De 4 al mes. 4 guàrdies al mes, perquè es fem la idea de la gent que ens escolta, són unes 2.000 euros bruts al mes d'increment. Per tant, bueno, legítimament, si no volen fer hores voluntàries, sí que tenen raó en que moltes operacions s'hauran d'ajornar. Pues sí,
0: però
1: que és una eina de pressió.
0: Del que estan en contra és d'aquestes guàrdies de 24 hores que, de fet, també van en detriment del servei que després et puguin donar, no?
2: Sí, bueno.
1: Puc estar d'acord, però amb una cosa, perdona'm una cosa només. Les guàrdies de 24 hores es fan a França, es fan a Alemanya, es fan a Itàlia. No és una normalitat, és normal. Després, les guàrdies de 24 hores no vol dir que tinc que estar operant o atenent les 24 hores. I han d'estar-hi presents les 24 hores.
0: Sí, sí, no? Sí.
1: A partir d'aquí, evidentment, estar de 24 hores no és bo per ningú, no és bo pel metge i no és bo pel pacient per l'atenció. És bo, per exemple, per evitar que hi hagi molts canvis de torn i que algunes coses es puguin perdre, no? Ara bé, més metges vol dir més recursos encara a la sanitat pública, que tots seran benvinguts. I bé, i deixo que parli el company, que
2: perdona, eh? No. Jo, Francesc, no, jo te faig una pregunta. Em vols dir, doncs, que con los metges que tenim estem bé, no?, i que el treball que estan fent, o sea, l'horari està normal, no? No ho sé, tu has dit que s'han incrementat molt els metges aquí.
1: Sí, jo no ho sé si s'han incrementat.
2: Però bueno, aquí tenim que entrar en una altra qüestió també. Els metges que s'incrementen aquí, que dius tu que s'han incrementat molt, com estan? Han passat tots? S'han convalidat els títols que tenien ells? Perquè normalment venen tots de fora. S'han convalidat? No, han passat per el MIR? No. És correcte el que estan demanant els metges o no? O és només que una qüestió corporativa? Jo no crec que sigui una qüestió corporativa, independentment de que, lògicament, estan reclamant que l'afecten a ells personalment el que és els horaris i tot, però una deficiència molt gran dintre de la sanitat avui en dia, que s'està reflejant en la lluita que porten molts metges, molts hospitals aquí en aquest país. No ho sé, però jo penso que porta molta raó en el que estan fent i que tenen una sèrie de mancances que creo que son necesarias, que son prioritarias, que el govern, tanto de la Generalitat, que són los responsables d'això, tenen que fer front amb ella. No se pot dir el que han dit el Departament de Salut dient, no, això nosaltres, los conflictes laborals no és competència nostra.
0: Això també ho abordarem.
1: Amb això et dono tota la raó.
0: Vinga, Georgia, que deies no què?
3: Ja no sé per on anava. Espera't. Lo de que si estan convalidats, no? Perquè la majoria són estrangers, no han passat el NIR, no, a més de sobre els hi parles en català i no t'entenen. Però jo crec que l'arrel de tot ha estat que si les infraestructures de l'Estat eren per 6 milions de persones i ara en són 8 i pico de milions...
0: 8 camí dels 9, sí.
3: Clar, si ja de base no arreglem una infraestructura de sanitat, d'educació, si de base ja no ho arreglem, evidentment ha de fotre un pet com una fa, tot. Mm-hmm.
0: Estem... Perquè... Digues.
3: No, i que tenen raó. Clar, vull dir, els que arriba un moment, i que el que deia el Francesc, que les 24 hores s'han fet sempre. Però, clar, si a sobre estan mal pagats, a sobre els hi fan fotre més hores, i a sobre falten més metges i falten més infermeres, doncs, clar, estan fins aquí. I si a sobre som molta més gent, doncs, aviam, tu no et queixaries?
0: Bueno, hi ha un augment demogràfic,
2: sí,
0: això és evident,
2: però, bueno,
0: però després també hi ha un altre factor, que és l'envelliment de la població, sí. i això significa que hi ha més necessitat, no, per aquesta població.
2: Bueno, és que molts sectors de la població sempre hem fet 24 hores quasi de treballar, molts hem treballat 17, 18, moltes hores a aquest país. Això no vol dir que tenim que continuar igual. I sobretot dos metges. Tenen en compte, 24 hores, aunque ese senyor no estigui allí atendent sempre, a cada minut, a los enfermos que li arriben, o a la situació que li arriba, aunque esté descansant una hora fins a que no li arribi una altra, són 24 hores allí pendent exactament d'això. Són 24 seguides en tensió, no saps el que te va arribar per atendre aquelles persones que arriben. I després surten d'allí i què?
1: Bueno, penseu una cosa per això, diverses coses. En primer lloc, amb els últims 15 anys, jo dic, per situar sempre, les dades sempre són molt objectives i eliminen la part de subjectivitat d'algunes afirmacions. Amb els últims 15 anys ha crescut la població de Catalunya un 10%. Hem passat dels 7 i escaig als 8 milions i escaig. Els metges a la salut pública han crescut un 30%. No són suficients, en absolut, no són suficients. Entre altres coses, per una de les coses que comentava la Georgia o el Joan, que és que la població ha anat envellint i quan la població envelleix necessita més recursos, sobretot humans, a banda dels tècnics. Després, no estem parlant de la... O sigui, el que parlen els metges no són de les guàrdies de 24 hores en aquest moment. Estan parlant de les guàrdies voluntàries per operar o part està amb els hospitals, no són les de 24 hores, perquè precisament amb aquest conveni que es va signar no fa gaire amb l'ICS, cada guàrdia de 24 hores, a l'endemà el metge té un dia de descans, si no falla la memòria. És a dir, 24 hores són exagerades, però és que com organitzes des d'un hospital unes guàrdies que han d'haver-hi personal sense aquestes 24 hores, sense anar al meollo que diuen els castellans de la qüestió. És a dir, necessitem més personal de metges i de totes les estructures, i això vol dir més recursos econòmics. Catalunya genera prou recursos econòmics? Sí, però com tornem a la mare del corder, mentre no administrem els nostres recursos no podrem fixar les nostres prioritats. I a Catalunya les prioritats haurien de ser l'educació, la sanitat i el tercer sector, els sectors socials.
2: Totalment d'acord.
1: Això és el que necessitem, però bueno, sense la valentia d'anar a veure on està el problema, malament
2: doncs, rai. Doncs per què? Perquè tots aquests anys no s'ha solventat aquest problema. Sabem que les necessitats bàsiques són aquestes, s'han distret, no sé com, iniciativa per a que un altre sector, perquè també eren per al país, que anaven bé, però els bàsics no s'han fet. I quan ja, això ja entro aquí a tothom, tots els partits polítics, perquè és que jo recordo la política sanitària que va començar Convergència i Unió con Jordi Pujol, l'han continuat tots els que han vingut després.
1: No és veritat.
2: Com que no és veritat?
3: No.
2: Quins canvis han hagut? Quins canvis han hagut?
1: T'ho explico en 30 segons. A veure, si te'n recordes, hi havia un senyor que es deia Avui, que era conseller de Salut, sí. Amb la Generalitat Convergent.
2: Era representant senyor, de la patronal, no?
1: Sí. Pues aquests, vale. Exactament. Aquest senyor era el principal privatitzador dels serveis públics de Catalunya.
2: Sí.
1: Bueno, quan vam haver-hi un canvi de govern, no el d'Esquerra en solitari, sinó quan va haver-hi el primer canvi de govern, el que es va tindre que fer és anar capgirant a la nau, i el que es va anar a fer és anar acabant en tots els concerts que havien en segons quins tipus d'hospitals. Què es va fer quan havien els consellers d'Esquerra en aquests moments? Mireu, agafa el ChatGPT, agafa qualsevol eina, mireu quants milers de places es van convocar a Medicina, a Infermeria, es va firmar per primera vegada el conveni, un conveni de la salut pública, que no s'havia firmat cap conveni de la salut pública. Però tot això, el que portàvem és un endarreriment de dècades, Bueno, es ven ficant més o menys al dia, però tenen tota la raó els professionals i nosaltres com a usuaris. A veure, és que la sanitat pública l'hem de defensar tots els que estem aquí, els que estan escoltant i els que estem parlant, perquè per la sanitat pública passarem tots, els que tenen molts diners potser no, però nosaltres quatre passarem per la sanitat pública, i tot el suport a aconseguir de veritat més recursos, més personal per la sanitat pública, però no perquè altres persones vulguin aprofitar aquestes hores que no estiguin voluntàries a l'hospital per anar-se després a una mútua o a una consulta privada, que això també no se'n parla.
0: Doncs sí, sí, el que diu el Francesc és que es va redreçar el camí després de la intervenció de Boi Ruiz.
1: Es va reorientar,
0: però continuem, diríem, amb problemes. És evident, la població no ha deixat de créixer.
2: És evident que s'ha fallat.
0: Els problemes han continuat apareixent.
2: Per molt bones intencions que tinguessin en redreçar aquest camí...
0: No s'ha arribat a abordar el problema
2: com... perquè és un problema estructural ja. És un problema
1: perquè
2: de fons. És un problema de fons.
1: Un milió i mig de persones... Però és que teniu raó... per una essència raó, o sigui, per molt que tu redrecis un vaixell, per molt que fiquis més recursos, per molt que inverteixis més, per molt que facis més hospital, més CAPs, més QAs, per molt que facis això, si la població no para de créixer, o sigui, agafar el ritme suficient, no arribes. És que hi ha molt pocs països en el món que hagin passat en 10 anys dels 7 milions a 8 milions.
2: I sobretot, si estem fent una política que estem afavorint el que és la concertada con la privada, doncs anirem a pitjor.
0: Georgia, si vols ficar cullerada.
3: No.
0: Perquè tu t'has aliat amb el Juan dient que no.
3: Anàvem seguint lo de Convergència. Jo estava amb el Francesc, que també ha dit que no, i jo també he dit que no. Vull dir que jo estava amb el que deia el Francesc.
0: Ja. I escolteu una cosa, això ja ha sortit a la tertúlia. El fet que el Departament de Salut s'espolsi les puces de sobre dient que la negociació de les condicions laborals dels metges no són de la seva competència. Alguna cosa hauria de fer, no?
1: Però és que això no, jo crec que amb això s'equivoca el conseller o la consellera, sigui de la consellera que sigui del partit que sigui. És a dir, els que hem tingut responsabilitats amb el camp municipal, per molt que no tinguis competències, tu t'has de posicionar i tu has d'estar al costat de la gent que demana una solució i una resposta. I si t'has de ficar davant seu per anar a Madrid, et fiques davant seu per anar a Madrid. Si t'has de barallar amb la Diputació, et baralles a la Diputació. Si t'has de barallar amb qui sigui, t'has de barallar. Perquè tu, encara que no siguis el titular de la competència, la teva responsabilitat cap als treballadors i cap als veïns també és teva, políticament és teva. No els pots deixar de la mà de Déu. No pots dir, no, és que la llei diu a l'article 4 que les competències... No, a la gent això se li enfum. Dic, tu posiciona't, acompanya'ls, pressiona'ls. O és que a Madrid governa un partit que no té res que veure amb el PSC, o a Madrid governa un país que no té res que veure amb els comuns. Perdona, aquests dos partits estan al govern de Madrid, estan governant.
0: Precisament,
1: que no xiulin. Jo ja sé que no, que la confiança i aquí, les competències...
2: I aquí estan fent acord amb la Generalitat també.
1: Sí, sí, sí, doncs per això que apretin els dos. O sigui, a veure, jo ja entenc que si no hi ha recursos suficients és molt difícil donar respostes. Doncs que apretin també.
2: Bueno, o sigui, però mira, la realitat, Francesc, la realitat és que nosaltres tenim que apretar, i ja jo parto d'aquí de la base de Sant Cugat, tenim que apretar a los polítics que tenim aquí a l'Ajuntament, i sempre s'excusen el mateix que ha dit ara mateix la senyora aquesta, que diem que bueno, que no és competència de l'assumpte laboral, no són competència d'ells, no? De salut. Bueno, pues aquí tenim la taula de sanitat de Sant Cugat i resulta que tampoc són competència d'ell. O sigui, una taula de sanitat que no serveix per res. Tu portes allà una sèrie de temes que és el que a la gent del poble, o sigui, a la gent el que necessita, el que és lo de dia a dia, i no te donen solució. O sea, y eso es lo que tú decías. Digo, no, es que los políticos que tienen aquí a nuestra base, que son los primeros, son los del ayuntamiento, tienen que defensar la nuestra postura, la postura del pueblo en contra de aquestas situaciones que ya, que son general. Bueno, pues tienen que lluitar, lo tienen que defensar en nuestras propuestas.
1: Totalmente. Totalment, però és que la responsabilitat de la societat civil no és anar a votar cada 4 anys. A veure, jo respecto a la gent que només va votar cada 4 anys o fins i tot que no va votar. Jo ho respecto tot. Ara bé, si vols que canvien les coses, has de ficar de la teva part. I aleshores, bueno, no hi ha un sol regidor en un poble, per petit que sigui, que pugui dir que no és responsabilitat seva o que no pot fer-hi res. I tant que pots fer res. Tu pots agafar, pots ficar-te al costat de la societat civil, pots acompanyar els treballadors a tancar a tallar l'autopista, pots anar-te a manifestar-te a la plaça Sant Jaume, pots anar a situar-te davant de la conselleria, pots fer política, que és a dir, agafar, utilitzar els contactes, reunir-te amb la consellera, amb la directora general, això és el que s'ha de fer.
2: Sí, però bueno, això sí és afició.
0: Deixem a la Georgia.
3: Al cap de dos dies el regidor, la regidora, està al carrer. Seguríssim.
2: El que sí és afició.
3: Clar, home, perquè agafen unes directrius del que diu la sucursal de Madrid. A Madrid diu, no n'agafi la sucursal d'aquí, diu, s'ha d'agafar aquesta directriu. Aquí no es mulla ni Déu, però ni Déu.
1: Doncs mira, a Badalona...
3: Perquè a Badalona... Aviam, una de les competències... Si és competència, la culpa és vostra. Si no és competència, tampoc fotem res. És que, igual que la Renfe. La competència, que si ens l'han traspassat, que si no ens la trapassen. Però els trens no van. Arriben tard. Es trenquen les catànies. Bueno, però així és amb tot.
1: Però jo insisteixo. O sigui, mira,
3: sí,
1: un exemple molt concret, i perdoneu que ho personifiqui jo amb el meu cas. A Badalona hi ha un barri que és el barri del Gorg, i un barri que s'estava desenvolupant molt i que s'està desenvolupant molt. Amb els números a la mà encara no era suficient, no havia suficient població com per fer construir un CAP. Què vam fer nosaltres des de l'Ajuntament, tot i no tindre competències? Pots agafar, buscar estadístiques, mirar llicències futures que havien, anar a parlar amb la conselleria, retocar i tocar la porta, agafar el conseller, portar-lo a Badalona, i el CAP, vam aconseguir el compromís de que es fessi el CAP, i el CAP es va fer. Va donar la mala sort que vam tindre el 155 i es va endarrir durant 2 o 3 anys més. Però el CAP ja és una realitat. O sigui, i va ser perquè des de l'Ajuntament es va apretar la conselleria. Això ho poden fer tots els regidors.
2: Sí, sí. No,
1: perquè
2: mira,
1: qui no truca a la porta... Qui no truca a la porta...
2: Sí. Mira, Francesc, no, me va molt bé això que has dit ara, o sigui, vosaltres habéis lluitat i se l'he aconseguit, no? Una pregunta...
1: Els veïns ho van aconseguir.
2: Els veïns, clar, sí, lògicament, perquè són els veïns.
0: Aquí les tanquen, en comptes d'obrir-la les tanquen,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, hi ha molts que van només a votar cada 4 anys, però anem molts que estem cada dia lluitant per el poble, no? Bueno, mira, hi ha una qüestió. Les xifres que sempre et donen és que a partir de 5.000 persones se pot tenir un CAP. I jo sempre vaig fer la mateixa pregunta. Bueno, si nosaltres som, per exemple, de Sant Cugat, se té que mirar tota la població de Sant Cugat. No se té que mirar la població que té un barri en concret, perquè a nosaltres, a la Floresta, nos diuen que nosaltres no tenim per què tenir un CAP perquè no arribem a 5.000 persones.
0: Però, de fet, hi havia un centre sanitari.
2: Bueno, allí tenim un ambulatori. bueno, però que l'estan desmuntant totalment, eh? O sigui, ja portem anys la lluita aquesta, i a més en l'Esplana només que queda una infermera, que és un altre barri de les rodalies de Sant Cugat, eh? Que són quasi 2.000 persones. Bueno, escolta, o som tots del mateix poble o no lo som, o com ho van aquestes coses? Perquè si hi ha una població que necessita estar, no entenc per què no tenen que tindre un altre cap.
1: No? Mm. I no oblideu, perquè nosaltres aquí som, els tres però... som de municipis que tenen molta població, però no oblidem el gran drama de la gent que viu a comarques d'interior, que viu per les zones de Lleida, i que aquesta gent no es queixin, triguin 10 minuts per anar al seu cap, sinó que a vegades triguen mitja hora, tres quarts per poder anar al seu cap. O sigui, jo crec que hi ha molts recursos.
2: Ja mira, jo, perdona Francesc, que te digui, això jo estic cansat ja, de veritat, de tota aquesta qüestió que sempre ens posen el mateix. És que hi ha molta gent en les comarques. No, és que nosaltres hem buidat les comarques, hem deixat les comarques, hem deixat els pobles, els hem deixat de la mà de Déu, eh? I tothom només que s'ha ficat en el que és la gran ciutat, eh? I posar allí tots els elements. No.
1: Pues sí,
2: ostres, és que això no se tenia que haver fet mai.
1: Aprofitem per enllaç, donem-li la moderadora la possibilitat de que enllaci el segon tema que havia. Que
0: la moderadora està plantejant-se si entrem o no i obrim aquest meló, perquè no ens queda massa temps. Volíem parlar del projecte Arrel, aquest pla del govern per impulsar botigues multiservei als micropobles. És una idea que pel que vol servir és per garantir serveis bàsics en municipis de menys de 1.000 habitants i evitar el despoblament, que estava fent referència ara al Juan. Una iniciativa com aquesta, quina opinió us mereix? Ràpid, bueno, tenim
2: principi,
0: un minut i
2: principi,
0: mig.
2: Multiservei,
3: què vol dir? Un colmado?
2: Sí,
0: sí, però un colmado on tu pots anar a buscar el diari, pots anar a comprar-te una llibreta o...
2: Sí, tot.
0: Multiserveis.
2: És pan per a hoy, fan per demà.
3: No, perquè n'hi haurà les botigues aquestes de paquis. No. Ja està.
1: Sí, però... Clar. Jo crec que tenim tots plegats, tenim molt mala memòria, o hem viscut sempre a ciutat, eh? O sigui, la botiga típica del poble, on tenien els enciams, on tenien les conserves, on havien un parell d'endolls, on havien unes llibretetes i alguna cosa per comprar, no és una cosa del segle XXI, és una cosa del segle XIX i del segle XX.
2: Sí, jo no volem... Perdona, ja al meu poble, en Extremadura, que vaig sortir jo amb 19 anys i tinc ara 80, ja estava així. Era aquell comerç que havia d'anar així.
0: Acaba, Francesc.
1: Tot el que sigui ajudar, benvingut. O sigui, no, si recordeu, ara, en l'any 2022, la Generalitat, amb el Pere Aragonès, va acordar portar a 308 pobles, micropobles, uns vehicles amb oficines bancàries,
2: sí,
1: perquè la fractura digital que es produeix amb els pobles es pogués solucionar. Això va tirar endavant.
2: És
1: una bona mesura.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Orme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversions público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures clau com el tram central de la línia 9 del metro. Ho he dit aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català vol treure a concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per completar la L9.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
7: D'altra banda, ella ha reivindicat un horitzó d'estabilitat amb decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat. En aquest sentit, el president també ha anunciat una nova ruta aèria directa a Taiwan pel 2027. Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport del Prat, que s'ha reunit aquest dilluns i que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. En aquest sentit, per fer possibles aquestes connexions de llarg radi, des de l'aeroport assenyalen que és del tot imprescindible la seva ampliació. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
10: Entrem en un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Haurem de garantir, per tant, la capacitat i haurem de garantir també la qualitat de l'operació.
7: La instal·lació ha aconseguit el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. I precisament les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport han anunciat una gran mobilització el proper 20 de setembre a Barcelona. La plataforma de l'aeroport anuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i també la degradació del delta del Llobregat. L'elecció no és casual, serà l'endemà que es faci 5 anys de la gran manifestació contra l'anterior proposta d'ampliació de l'any 2021. I els esports, Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada finalitzar cinquè. Amb aquest resultat, Esteban ascendeix fins a la 12a plaça de la classificació general amb 35 punts, avançant entre d'altres el seu company d'equip, Mateo Bertele. D'altra banda, Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al campionat iberoamericà que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Lima. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició en la prova de 400 tanques. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora del Connectats. Anem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista T7 i retencions a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord per un accident. També hi ha retencions entre Cambrils i Vinyols i els Arcs en sentit Barcelona per obres. També hi ha intensitat a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. La B30 lateral de la P7 va carregada de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C59 i a l'Antitud arribant a Caldes de Montbui en sentit nord. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la 2 i intensitat de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. I a la C32 hi ha l'Antitud a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i d'Horta a Sarrià en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Aquest dissabte el nucli antic de Castellar del Vallès tornarà a convertir-se en un punt de trobada ciutadana amb la celebració de la quarta edició de la Festa Major del Casc Antic. La jornada organitzada per l'Associació Veïnal del Casc Antic vol servir per posar en valor aquesta part del municipi i dels seus veïns. La Marina Antúnez parla amb en Roger Pineda, un dels responsables de l'organització. Bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem d'entitats i parlem també d'una festa major, perquè aquí a Castellà no ens estem de res i aquest cap de setmana, aquest dissabte, de fet, 6 de juny, té lloc la Festa Major del Casc Antic. Per parlar-ne, avui hem trucat al Roger Pineda. Ell és un dels responsables, un dels veïns, de fet, d'aquesta associació de veïns que amb molta empenta ja fa alguns anys que duen a terme aquesta Festa Major. Bona tarda, Roger.
4: Hola, bona tarda, Marina. Com estàs?
3: Benvingut.
4: Gràcies.
3: A veure, parlem d'aquesta Festa Major, que no s'estrena pas aquest any, com hem dit, que ja porta uns anys de carrera, no?
4: Aquest, si ara no m'equivoco, és el quart any que la celebrem. Vam començar ara en fa 4. Entre mig n'hem tingut una remullada que no vam poder acabar tots els actes, però fins ara han sigut molt exitoses i ens l'hem passat molt bé.
3: I torneu aquest any i amb quines activitats?
4: Doncs a veure, mira, al matí començarem, al matí sempre des del primer any fem un recorregut històric per aquí el casc antic, que l'organitzen des de l'arxiu i que fa una mica de recorregut per cases, llocs curiosos del casc antic. És molt super recomanable per tothom, que es poden apuntar al nostre Instagram, hi ha un enllaç per apuntar-se, si no al mateix moment si arriben també tampoc hi haurà problema. I començarà a les 10 del matí.
3: D'acord.
4: Vull dir que pot venir tothom qui vulgui, també.
3: O sigui, no cal ser del casc antic, eh? Bueno, no cal ser del nucli antic, no? Perquè aquí hi ha, el primer intríngulis, no? Que vosaltres sou l'associació del casc antic, però, de fet, de forma, diguéssim, oficial i correcta, seria nucli antic, no? El lloc on us trobeu.
4: Ai, no sé, casc antic o nucli antic, ara m'agafes.
3: Ara t'agafo,
4: No sé oficialment com ens hauríem de dir. Aquí en diem casc antic.
3: Uh-huh.
4: Clar, no sé si vols dir que amb el casc antic també englobaria alguna altra part.
3: Clar, parlo més des del punt de vista lingüístic, crec que seria nucli antic, perquè fos així, com il fo, no? Però...
4: Es passaré a la Junta per veure si caldria canviar els estatuts o no.
3: D'acord. En tot cas, aquesta ruta històrica que sempre té molt bona acollida, perquè, com deies, no, comenteu algunes de les façanes, alguns dels edificis emblemàtics històrics de Castellar del Vallès.
4: Exacte, que a més aquí al nostre barri n'hi ha varis i hi ha coses molt interessants per descobrir. Sempre queden coses per descobrir a casa teva. I el que deies de si és obert a gent que no sigui veïna o no, evidentment, vull dir, la idea de la Festa Major sencera és obrir-la a tot el poble. Vull dir que, o sigui, les activitats les fem des d'aquí, pensem molt amb els veïns, però està convidat tothom de Castellà que vulgui venir a treure el cap.
3: Perfecte, comencem a les 10, doncs, amb aquesta ruta i seguim amb què?
4: Llavors, a les 10 també, a la plaça Vella, hi haurà les teixidores, que són un col·lectiu de teixidores, que faran una mica de decoració amb teixits per a la plaça Vella i els encontorns.
3: Uh-huh. I una mica de taller teixits també, que es fan per poder decorar durant la mateixa festa major, o teixits per tenir-los...
4: Sí. No, per decorar allà, i suposo que si algú fa alguna cosa i es vol endur a casa, tampoc hi haurà cap problema, però farem una mica de taller, això, amb les teixidores.
3: Molt bé. Tot el carrer engalanat, doncs, no queda?
4: Exacte, sí, de fet, el divendres a la tarda hi hem quedat, que engalanarem una mica, ficarem banderoles perquè tot estigui bonic i maco.
3: Que bé. Molt bé, què més?
4: I llavors a les 12 farem vermut popular, hi haurà un taller de danses del món que s'encarrega una secció de l'agrupació sardanista que faci danses més de tot el món, alguna sardana haurem ballar també, i tot seguit concert de les Atzamares, que és un cor que forma part del cor Sant Esteve, que van començar sent només mares de cantants del cor infantil de Sant Esteve, també. Ara s'ha obert una mica més, no totes són mares, però que ho fan molt bé, canten molt, molt bé.
3: Mm-hmm. D'acord, les gaudirem altra vegada, doncs sí.
4: I tot seguit dinarem al carrer.
3: Val. Dinar de Carmanyola, eh? Una mica...
4: Sí, dinar de Carmanyola, és dinar que cadascú es porta... El dinar es pot compartir, es pot menjar cadascú el seu, això una mica tothom com vulgui. Però això també obert a tothom que vulgui participar. Nosaltres aquí posem taules, cadires i servei de barra. A partir d'aquí tothom es porta el menjar de casa.
3: D'acord. El gruix així d'activitat i de públic, suposo que arriba a la tarda?
4: Sí, sí, perquè, bueno, esperem que al matí també hi hagi gruix de públic, sí. Però això va com va. I a la tarda començarem amb un cercavila, que arribarà fins a la plaça Vella, també, aquest any amb la participació de la colla de geganters i el ball de gitanes infantil.
3: D'on sortiu?
4: És que ara m'has agafat perquè ho estava preguntant just abans que em truquessis i no ho sé.
3: Si no, preguntaré. Ens acostem.
4: M'has de perdonar, però no ho sé, no sé dir-t'ho. Sé que arriba a la plaça Vella, comença a les 5,
3: sí.
4: I si no, si segueixen les xarxes on hi hem fet anuncis,
3: exacte.
4: Hem posat cartells pels carrers també.
3: O la Mainada, segur que si segueixen la Mainada arriben a bon port, no?
4: Exacte, si veuen nens, és cap allà.
3: Molt bé. Ball de Gitanes, també els gegants de l'Esbart Teatral de Castellà.
4: Sí.
3: Tots junts, com ja ha passat altres vegades, amb aquesta cercavila, que sempre té molt èxit, aquesta cercavila.
4: Sí, i a més és un dels actes més macos i més com representatius, no? Al final de la cultura popular del poble, i estem molt contents que s'afegeixin aquestes colles i que ens ajudin amb la festa. Aquest any hem tingut un petit problema que per raons de malentesos dins nostre,
3: sí.
4: Vam avisar tard els castellers i al final no podran venir.
3: Oh.
4: I des d'aquí els hi demano disculpes perquè va ser un... Bueno, errors de coordinació nostra, algú li toca avisar i anar repartint tasques les coses que hem sense fer.
3: Mhm.
4: Però això, vull dir, disculpes des d'aquí als castellers, esperem comptar amb ells a la pròxima edició.
3: D'acord. En tot cas, hi ha una activitat molt xula que es diu el ganxut de ferro, que arriba a 2:15. Què és això del ganxut de ferro?
4: Això és novetat d'aquest any. I són proves d'habilitat i força. D'acord? Pot participar també tothom qui vulgui, amb equips de 4. De fet, es poden inscriure a través dels posts que pengem a Instagram, hi ha l'enllaç, o en el mateix moment podrem inscriure'ls també allà.
3: Però a veure, habilitat de força... No, explico bé això.
4: A veure, és una mica tot sorpresa, eh? Vull dir, hi haurà unes quantes proves, algunes més d'habilitat, algunes més de força, que ningú s'espanti, no hi pot participar tothom que vulgui. Sí que ho recomanem per una mica més grans, és a dir, nanos molt petits, entre mig farem una activitat per petits... però potser no és tan recomanable perquè hi ha algun sac que pesa. D'acord? Però jo crec que ho passarem molt bé.
3: Molt bé. No seria com un humor amarillo, doncs, una miqueta més diferent,
4: no,
3: eh?
4: No, no tant, no tant. Serà més d'aquí, més no tan bèstia.
3: Molt bé.
4: No tan bèstia, però seran xules, seran proves xules. Tot molt lligat al ganxut de ferro, llavors tot es lliga molt amb la mongeta del ganxet, que és una cosa molt nostra, i això hauran de fer diferents habilitats, competir entre els equips, i a veure qui guanya.
3: Anirà bé per agafar gana, perquè, clar, ho faran fet exercici, perquè després arriba el sopar popular, no?
4: Sopar popular, sí. Uh-huh. Mongetes, botifarra, i una mica de pa de calvinyes, i tothom ha disfrutat del sopar.
3: Aquí recordem que es poden comprar tiquets, no? Fa falta també un tiquet per poder sopar allà al carrer. Es poden adquirir a la taverna del Gall i la Gallina i a Cal Calissó, és així?
4: Exacte. Poden passar per qualsevol dels dos establiments i comprar els tiquets per al sopar anticipadament. Si no, allà mateix també es podran comprar.
3: Una festa major no és festa major si no hi ha música, i en aquest cas arriba la música, no?
4: Sí, després gaudirem, just després de sopar, gaudirem de les Hortènsies, que és un grup amb algun membre d'aquí mateix del Casc Antic i altres membres de Castellà al Vallès, que farà una mica repertori de versions i festa major.
3: Mm-hmm. Molt bé. Molt marxosos, em consta, no?
4: Molt marxosos. Ens consta a nosaltres també, esperem que compleixin.
3: a veure si és així. Molt
4: sí,
3: bé.
4: Sí. No, jo et puc assegurar que porten marxa...
3: Molta rumba, no?
4: Sí, tindran corda fins tard.
3: Doncs després de les Hortènsies, encara per qui tingui corda, també teniu DJ, no?
4: Sí, després tindrem bijoque i fins a l'hora de tancar. Uh-huh. D'acord? Una mica per acabar d'amenitzar la festa.
3: Roger, ens agrada molt aquesta festa, ens agrada molt que tornem a organitzar-ho, ens agrada molt que, doncs, tota aquesta colla sigueu prou valents i tingueu prou d'energia per organitzar això. Perquè això neix de la voluntat dels propis veïns, no?
4: Sí, això neix de la voluntat de quan es va organitzar l'agrupació veïnal, la idea d'això era poder fer activitats variades durant l'any, que també anessin una mica en direcció de crear teixit de barri, de crear més vida, que ja n'hi ha en el Casc Antic, de vida de barri, n'hi ha molta. Però això, vull dir que crear vincles, des d'aquí organitzem també l'engalanat per festa major, d'acord? Una mica la festa també ens serveix per després poder tenir fons i recaptar per poder fer l'engalanat de forma xula, i en el futur poder anar fent més activitats per això, per teixir barri, en el fons.
3: Mm-hmm. Clar, amb aquesta voluntat de teixir barri, doncs l'associació del Casc Antic, que fa aquesta festa major per quart any consecutiu, com dèiem, doncs per reforçar aquests vincles entre veïns, però també per convidar tota la ciutadania, de fet tota la resta de la població de Castellà del Vallès i voltants, no? Suposo que si venen de Sabadell o Setmanat també els accepteu.
4: De Sabadell, sí.
3: I Terrassa?
4: Setmanat, no, Terrassa ja veurem.
3: Ah, molt bé, molt bé. I Setmanat...
4: Faig broma, bé, pot venir tothom, evidentment, i a més, de moment no tenim idea de demanar el DNI quan arribin a la festa. O sigui, pot venir tothom qui en tingui ganes i estarem contentíssims que vingui tothom.
3: Molt bé. No mirareu l'accent aquell, els de Sant Llorenç? Potser un accent més tancat?
4: Bueno, ja veurem, això se'n pot anar a parlar.
3: Molt bé. En tot cas, doncs, enhorabona, Roger Pineda, avui n'hem parlat amb ell. Recordeu, Festa Major del Casc Antic serà aquest dissabte 6 de juny, a partir de les 10. Ja us podeu apropar per allà, a la vora, i no marxar-ne, doncs, fins ben entrada la matinada. Roger, que vagi superbé i que el temps acompanyi.
4: Moltes gràcies, espero que sí, i gràcies per l'entrevista, de veritat.
3: Doncs de res, a tu també. Una abraçada forta. I nosaltres
4: Adeu.
3: També ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies, Marina.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: pico conforme el niño esté de alta. Eso es.
1: I si parlem de les famílies, també són conscients d'aquestes situacions? És a dir, també les famílies apreten i pressionen a les, sí, a les criatures, no?
0: Hemos visto de todo. Por lo general son respetuosas con sus niños, pero sí, a veces hay de todo, sí.
1: Abans ha fet referència a les motxilles que es carreguen a l'esquena, però també li preguntem per les pantalles o el sedentarisme. Sí. Tot això afecta a la salut musculoesquelètica
0: dels
1: nens.
0: El sedentarisme està associat també molt amb les pantalles i amb la obesitat, entonces sí que afecta. No és lo mismo tratar un niño con una fractura y un niño obeso con una fractura que un niño deportista con una fractura, ¿no? Eso sí que condiciona un montón. Y lo mismo el postquirúrgico, la rehabilitación, sí. Estan relacionats.
1: Un últim consell per a les famílies, doctora?
0: Bueno, que ante la yo siempre lo que les digo siempre a las mamás y a los papás, ante la mínima duda hay que consultar, que estamos para eso, que nunca está de más una consulta, pero si no se consulta a tiempo, pues sí que puede traer secuelas, puede traer sí,
1: entonces, consecuencias.
0: Consecuencias.
1: Molt bé, doncs avui n'hem parlat d'aquesta nova unitat de traumatologia i ortopèdia infantil de l'Hospital General de Catalunya amb la doctora Paula Díaz Gallardo. Moltíssimes gràcies.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Adiós, bon dia.

0: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
1: Hola, connectats. Doncs soc l'Albert Sant Andrés, de Ràdio Castellà, i la cançó que volia recomanar avui és Requiem per un cabron, d'Enrique Bunbury. Aquesta és una cançó una mica random d'ell, és una cançó que va sortir en els singles de quan va presentar el seu segon disc, el disc de Pequeño, i és una cançó, no sé, amb un so una mica estrany, no sé, és una mica encisadora, i sempre m'ha agradat molt. A gaudir-la...

0: A l'espai de literatura que fem en col·laboració amb la llibreria Celler de Llibres, avui confrontem i analitzem avantatges i inconvenients dels llibres de butxaca i els llibres de tapa dura. I per fer-ho ens acompanya, com no, el llibreter Pablo Jiménez. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Carme. Passant calor.
0: Passant molta calor, però escolta, un refresc que pot ser una llimonada feta a casa,
1: sí,
0: fresqueta, i un bon llibre sota...
1: Ajuda.
0: Sota una bona ombra, sí, és fantàstic. Per cert, avui que parlem d'aquest tema que pot semblar un tema banal o de poca transcendència, segurament per alguns no ho és tant.
1: No ho és gens.
0: Perquè a l'hora d'anar a comprar, segurament tu sabràs més que tractes amb el client, a banda del contingut, que és una de les coses que més es valora, que per això es van a buscar llibres concrets, el tema format, no? En quin format es presenta un llibre? Això és important per al client?
1: Sí, sí. I és important per dos factors, vale? Primer aclarim què vol dir el format. Tenim tres formats bàsics al nostre país, que un és el format de llibre gran, per dir-ho d'alguna manera, aquell llibre que està amb les mides tradicionals d'aproximadament 15x12, 16x12, vale? El llibre habitual. Després tenim el format de butxaca, que és aquell llibre més petitet, normalment també amb una lletra més petita, més amb un tipus, sí, amb un tipus de font més reduït, amb menys marges, el text més atapeït, però molt més portable, molt més còmode si t'estàs movent. I després tindríem ja l'edició, pues això, no? Amb tapa dura, a lo millor amb un aspecte de luxe, de donar-li una portada especial, d'afegir unes il·lustracions, segons quin cas, o de donar-li pues, el tall, que és la part contrària al llom, per entendre'ns, és a dir, la part que formen tot el gruix de les fulles aplegades,
0: sí,
1: pues, a lo millor decorat d'alguna manera o el que sigui. Llavors són tres formats molt diferents, amb tres preus molt diferents. Què és el que influeix en la decisió del client? Per una banda, pot influir el preu, i per una altra banda, influeix la comoditat.
0: I si no és per tu, i has de fer un regal.
1: Correcte.
0: Per exemple,
1: aquí parlem de la comoditat,
0: sí,
1: que en realitat és el preu. Per què? Perquè quan tu fas un regal, vols que sigui vistós. Si ens baséssim només amb el contingut, tu el regalaries amb butxaca i ja està, el contingut és el mateix. El contingut del llibre no varia en cap dels tres casos.
0: Sí.
1: Però, què passa? Clar, si vull quedar bé, doncs home, que sigui amb tapa dura i no el tens més maco, no, és que no l'han fet més maco, és així. Ah, bueno, vale. Clar, el tema econòmic és important. És a dir, estem parlant de que un llibre de butxaca moltes vegades costa la meitat que el mateix exemplar amb el format normal o amb el format de luxe. Hi ha una diferència de preu important. Si un llibre que val 24 euros quan el treuen en butxaca et costa 12 o 13, dius, home, m'estalvio uns quartos, que sempre van bé. Això és una opció. Però després hi ha un altre tema, i és un tema que a mi se m'ha acudit parlar d'això avui perquè tenim l'estiu a sobre. La gent voldrà anar a la platja, a la muntanya, a fer un viatge. Clar, endur-te un llibre de 600 pàgines amb tapa dura, ben encolat, ben... Home, és molt més maco, però clar, pesa més. Si tu vas al metro, és incòmode. El llibre de butxaca és la solució tradicional per portar-lo pues, a aquests llocs on, pues, mira, per una banda, més còmode de manipular, i per una altra, si se'n fa malbé perquè es mulla a la platja, perquè em cau a terra quan vaig a muntanya, perquè amb el metro m'emputxen, m'apreten, m'estressen... Bueno, però escolta, no m'importa tant perquè el seu preu és molt menor.
0: Algú et diria, escolta, ben fàcil, un e-book.
1: Sí,
0: però estem parlant... Estem parlant de llibres...
1: Clar, jo parlo de l'objecte...
0: físic.
1: Sí, sí, sí. No, l'e-book l'he fet servir, sobretot quan havia de viatjar més per temes de feina, que potser estava fora de casa un mes o un mes i mig. Clar, si m'havia d'endur els llibres que jo llegeixo un mes i mig, per mi, o sigui, era horrorós, en una maleta només pels llibres. Llavors, l'e-book m'era molt útil per això. Però a mi m'agrada tenir el llibre en format físic i tenir-lo a casa. Què és el que acaba passant? Clar, a més, hi ha una diferència, i és que la tradició aquí a Espanya, no a tot arreu és igual, la tradició aquí a Espanya és que primer surt el llibre amb tapadura, amb maco, amb gran i tal, i passats uns mesos, 6 mesos, 8 mesos, un any, treuen l'edició amb tapatova. Això, per exemple, al mercat anglosaxó no passa. Al mateix temps que surt el llibre amb gran, et treuen l'edició de butxaca. Perquè ells consideren...
0: I aquí per què es fa així, ho saps?
1: Bueno, aquí és una manera de rendibilitzar l'edició. És a dir, si tu tens molta ànsia per llegir aquell llibre perquè resulta que per fi ha sortit la tercera part del Nombre del Viento o la sisena de Juego de Tronos, te compraràs amb el primer format que surti i no t'importarà gastar-te més. I passat el temps, doncs ja te'l compraràs amb tapa tova o amb més petit o amb butxaca o el que sigui. El plantejament, per exemple, als països anglosaxons és, no, jo els trec a la vegada
0: i que el client tri.
1: I el client que tri. Llavors, són formats, són plantejaments diferents.
0: A banda de la comoditat i del preu, hi ha algun altre avantatge que poguéssim destacar d'aquestes edicions de butxaca?
1: Sí, mira, jo normalment hi ha una bona quantitat de llibres a casa que els tinc en gran i en butxaca. I diràs, Pablo, però si és el mateix llibre. Ja, però per exemple, a mi m'agrada molt rellegir. Si jo un llibre el rellegeixo 6, 7, 8 vegades al llarg de la meva vida, aquell llibre pot acabar fet malbé, pot malmetre's. Llavors, clar, si a mi se'm malmet una còpia que tinc de butxaca, bueno, doncs què hi farem? I l'altre el tinc ben conservat i ben guardat, perquè vull que algun dia, pues, la meva filla o els meus nets o els meus besnets, pues, puguin recuperar aquell llibre que tenia l'avi que els agradava tant. Llavors, pues, per exemple, després hi ha el col·leccionisme, eh? Perquè si et dic que del Senyor dels Anells tinc 15 edicions diferents, perquè m'agrada tenir, és un dels meus llibres de capçalera.
0: Això és friquisme pur.
1: Això és friquisme pur. Jo ho reconec, ho assumeixo, em reconeixo com a friqui i m'encanta. I no passa res. I penso que és una paraula que hem de reivindicar.
0: No, que està bé, que està molt bé, clar, que no és pejoratiu, eh?
1: No, però, per exemple, el llibre de Fahrenheit 451, tinc una edició amb tapadura molt maca, molt xula, que va sortir, és un llibre que a mi m'encanta, però en el seu moment vaig decidir, el primer cop que el vaig voler rellegir, me'l vaig comprar amb una edició de butxaca superbarateta de 9 euros. Per què? Perquè si se'm fa malbé aquesta no m'importa, no passa res. Però aquella edició que em vaig comprar i que tinc des de l'any 80 i pico, em sembla que la tinc, que és un dels meus llibres que em vaig comprar d'adolescent, doncs no la vull perdre.
0: O sigui que tens l'edició del col·leccionista.
1: Per dir-ho d'alguna
0: manera. A part de l'usuari, tens la del
1: exacte,
0: col·leccionista.
1: Exacte.
0: Ah, és una manera de veure-ho. Amb el tema dels llibres de butxaca podem parlar que d'alguna manera democratitzen la lectura perquè és més accessible a les butxaques de més gent?
1: Sí, aviam, avui dia tenim una gran sort i és que tenim, almenys a Catalunya, tenim una xarxa de biblioteques públiques absolutament meravellosa amb molta diversitat de títols i que el que no tenen els hi pots demanar i per préstec interbibliotecari t'ho porten. Però no tens el llibre a casa, no el pots llegir i rellegir sempre que vulguis. ¿Vale? Mm. Llavors, el fet de que el llibre sigui en butxaca significa que gent amb un poder adquisitiu menor deixa de convertir-se el llibre en un article de luxe. Que el llibre va néixer com a article de luxe. Perquè, clar, a l'edat mitjana un llibre es copiava a mà. Allò valia, pues, com en un esportiu, un cotxe esportiu.
0: Un imperi.
1: Un imperi, valia un... Pensa que els llibres es guardaven amb arcons tancats amb clau.
0: Home, tu te'n vas a un museu i quan trobes un manuscrit allò està...
1: Correcte.
0: Guardat, a pany i forrellat. Sí.
1: Llavors, el fet de que del llibre de butxaca ens permet... Per una banda, jo ho trobo molt interessant, primer per això, perquè et permet accedir d'una manera molt més econòmica a la cultura. Però després, el que et permet també és que... aquell llibre circuli molt més fàcilment. Per què? Perquè un llibre de butxaca no t'importa deixar-lo amb un amic de dir i fet un cop d'ull que a mi m'ha agradat molt. En canvi, el llibre aquell que t'ha costat 30 euros diu, i si no me'l torna, me'l mato o què faig?
0: Sempre es perden llibres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I penso que és important que tots els elements culturals han d'estar a l'abast de tota la població al màxim possible.
0: Parlem ara dels de tapadura i aquestes edicions de luxe que hem associat, vulguis o no, al tema del col·leccionisme. però quins avantatges o què destacaries com a part positiva d'aquests formats?
1: Aviam, a nivell de contingut, res, a no ser que hi afegeixin algun capitulet extra o algun comentari de l'autor que no està amb l'edició, que això s'ha fet diverses vegades. L'edició col·leccionista és senzillament el dir: m'agrada molt aquest llibre. Fixa't que mai surt de sortida amb edició col·leccionista, sempre surt l'edició normal i un temps després et treuen l'edició il·lustrada de col·leccionista, que a més normalment li posen la franja de limitada, és a dir,
0: sí, ha... no ho té tothom.
1: Exacte, hi ha 2.000 exemplars, quan s'acabin s'han acabat. Després resulta que han tirat 20.000, però bueno, és igual, però és limitada, és limitada. És un tema més de passió per un tipus d'objecte. És el mateix que dius les bambes.
0: Fetichisme.
1: Sí, però, o per exemple, les bambes. Per què t'has de comprar les bambes, no sé, la que estigui de moda ara, Nike, Salomon, Adidas, la que sigui, i no t'agafes les del Mercadillo, que surten molt més barates? Per què? En realitat, no és perquè no, és que amb el meu tipus de peu, aquest tipus de calçat, pocs casos són aquests. Tu et compres les Nike perquè t'agrada l'aspecte que tenen. Amb el llibre passa el mateix. El llibre dius, és que m'agrada amb aquestes il·lustracions, amb aquesta portada, amb aquest rivet d'or que li han posat al llom. Bueno, és una qüestió de... I que després de cara a fer un regal, evidentment aquesta edició de col·leccionista és mira el que t'he aconseguit. Jo recordo l'última edició que em vaig comprar del Senyor dels Anells, que me la vaig comprar en anglès i que em va costar 150 euros en el seu moment. Clar, dius, et feia falta? No. Llavors, per què compres aquesta edició? Perquè això és una edició limitada de la que van fer 500 exemplars, que jo volia tenir aquesta edició perquè, a més, hi havien reproduïts els dibuixos que va fer Tolkien, que els pots trobar a internet. Però tu dius, bueno, però vull tenir l'objecte. És una qüestió, això. Gairebé de fetichisme, et diria.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si tu haguessis de regalar un llibre, quin format triaries?
1: Si puc, regalaria... Si és un llibre que a mi m'en... Si he de regalar, per exemple, el llibre de la selva, que m'enamora, jo regalaria dues edicions. Una molt barateta, molt barateta, molt barateta, i li diria, llegeix-te aquesta, i aquesta te la deixes al prestatge pels teus fills.
0: És una bona opció. De fet, és el que tu fas. Inconvenients que tenen aquests diferents formats.
1: Mira,
0: no?
1: L'inconvenient més clar amb el llibre gran, amb el llibre de tapadura, amb el llibre així, és que és un llibre que és incòmode de portar, de manipular. És un llibre que, sobretot amb segons quins autors, com et posis a llegir al llit i et quedis adormida, igual el llibre t'obre una sella quan et cau a sobre. Després, això amb el llibre de butxaca no passa, i si m'he de moure, si he de viatjar, el llibre gran em molesta. Ara bé, per contra, el llibre de butxaca es desmunta amb una facilitat molt més alta. Si el manipules una miqueta amb una certa rudesa, bueno, acaben sortint-se pàgines, s'acaba trencant el llom, les pàgines, el paper normalment és de pitjor qualitat, amb la qual cosa les pàgines en pocs anys poden gruguejar, queden brutes, queden marcades. Clar,
0: la lletra petita, pels que necessitem ulleres i els agrada la lletra més gruixuda.
1: I és menys còmode de llegir, en realitat. Clar, si tu vas amb el metro, amb el llibre enganxat al nas, doncs, bueno, encara és igual, encara que tinguis presbícia com tenim ja els que tenim uns quants anys, doncs no passa res. Però clar, el problema és que és més incòmode. Tu al llibre gran seus amb una butaca, allò amb una musiqueta suau de fons, l'obres el llibre, te'l recolzes a les cames o a la taula. És un altre plaer a l'hora de llegir.
0: És un altre gaudi, està clar. Per tant, si qui fem guanyador del combat?
1: Ah, no, això és un empat tècnic.
0: De les tres opcions que...
1: Depèn del que vulguis. Si vols un regal, vés-te'n l'edició de luxe. Si vols llegir còmode i és per estar a casa, agafes l'edició normal. I si el que vols és viatjar amb ell o manipular-lo molt, perquè potser el vols subratllar, vols prendre notes i tal, agafes l'edició de butxaca, que el dia que es faci malbé, pues es llença i es compra una altra i ja està.
0: Molt bé, doncs aprofitem els últims minuts per parlar d'una visita que tindràs dijous.
1: El dijous al
0: celler de llibres. Es tracta de David B. Gill. És un autor que... D'on ve? Qui és?
1: És un autor que ara mateix viu a Màlaga, que ell és a Cádiz, i és un autor que a mi m'enamora, que el vaig descobrir de casualitat poc abans de la pandèmia, just poc abans de començar la pandèmia, perquè el llibre que em va enamorar és un llibre que va publicar ell, va publicar per segona vegada el 2017. El David és una persona encantadora, absolutament meravellosa, i ell escriu un llibre de novel·la històrica ambientada al Japó feudal, ¿vale?, que es diu El guerrero a la sombra del cerezo. Una història que em fascina.
0: Em sona molt, aquest llibre.
1: Sí, jo crec que igual hem parlat alguna vegada d'aquest. Però llavors, jo el 2020 el descobreixo, contactem amb ell per fer unes xerrades online, vam tenir molt bona relació, i ara cada cop que passa per Barcelona, pues ell pues ve a fer-nos una visita al celler per presentar el llibre que hagi publicat ara. Llavors, ell ha publicat una novel·la de ciència-ficció, Hijos del Dios Binario, que va ser la primera que li van publicar, i arran de que aquesta va funcionar, li van recuperar un llibre que havia guanyat un premi de novel·la històrica, la primera vegada que se li donava el Premi Libris a un autor autopublicat, i el publica la mateixa editorial, Suma. Suma publica El guerrero a la sombra del cerezo, té moltíssim èxit, i llavors li han anat publicant tots els altres llibres, com han sigut 8 milions de dioses i Forjada en la tormenta.
0: I tot és novel·la històrica?
1: El primer és de ciència-ficció. Els altres tres, novel·la històrica. Què fa el David? Pues ara he d'escriure més novel·la històrica? No em ve de gust. Deixo el Japó feudal i fa un thriller policíac boníssim ambientat a Màlaga i la Costa del Sol.
0: Uf.
1: Brutal. O sigui, em falten...
0: Contemporani.
1: Sí, sí. Vull dir, van amb mòbil. És un llibre que em queden 80 pàgines per llegir i m'estic frenant per no acabar-me'l. I el vaig començar dissabte, eh? O sigui...
0: T'ha enganxat?
1: Molt. Una història molt ben estructurada, amb uns personatges superinteressants, amb diferents punts de vista, tot i que és un autor... l'autoria és en plan omniscient, és a dir, no veus la història des del personatge, sinó des de fora, amb un ritme que a més et va jugant amb el ritme segons quin personatge està narrant, perquè no és el mateix com pensa un policia que com pensa una persona dels baixos fons. Increïble. M'ha enamorat. I a més, un llibre com molt progressiu, et comença amb un ritme més suavet, i a poc a poc te'l va pujant, et va pujant, com una pel·lícula d'aquestes, com un thriller d'una pel·lícula que cada vegada el muntatge és més ràpid, més àgil, i penso que com a novel·la d'estiu és absolutament perfecta. O sigui, novel·la policíaca, clar, t'ha d'agradar el gènere, eh? Vull dir, si no t'agrada la policia que o el thriller, no té sentit.
0: Però si cada vegada hi ha més seguidors de novel·la negra...
1: Pues els hi encantarà.
0: Sí?
1: La veritat. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Quina estrena, no? Aquest canvi de gènere
1: sí,
0: i...
1: Sí, sí. Canvi de gènere. A mi m'ha fet molta por perquè vaig dir, tio, la novel·la històrica la fas molt bé. En saps moltíssim del Japó feudal. Ara, xiques... Clar, ell viu a Màlaga. Els ambients els coneix. Vull dir, amb la qual cosa, reflectir la societat d'aquella zona per ell és més fàcil. Però de veritat és que m'ha tornat a sorprendre el David. M'ha tornat a sorprendre perquè li tenia molt poques expectatives a la novel·la. Pensava, zapatero a tus zapatos, no et fiquis amb coses que no... I no.
0: Ja, de vegades.
1: Molt bo.
0: I això serà dijous.
1: Dijous.
0: A quina hora?
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí, tenim temps de recollir els nens al col·le i tot això.
0: El celler de llibres. Uh-huh. I el thriller, com es titula?
1: Ciudad de Sal.
0: Ciudad de Sal.
1: Uh-huh.
0: Tinc entès que no és la primera vegada, no?, que ve a la teva llibreria.
1: No, a presentar llibres ja va venir quan encara estàvem a Rambla del Celler. Va venir a presentar Forjada en la tormenta. I s'ha... Bueno, resulta que tenim gustos molt similars, el David i jo, i llavors el primer cop que vaig parlar amb ell, en teoria, era per quedar per fer una videoconferència durant la pandèmia, per fer una activitat per Sant Jordi, i ens vam tirar una hora i mitja xerrant. I vam veure que vam connectar. Llavors, pues, el David sempre que pot s'escapa, i si no m'avisa, i si només pot anar a Barcelona o anar a Granollers o una cosa d'aquestes, pues, llavors m'escapo jo a veure'l. Però de veritat és que fascinant com escriu. A mi m'encanta. Jo recomanaria, de veritat, aquest estiu, si teniu temps, llegiu Ciudad de Sal, però després tota la seva trilogia de novel·les ambientades amb el Japó feudal, increïbles.
0: Doncs deixarem aquí la recomanació per aquest estiu, perquè ara no és que agafis la tovallola i les xancletes, que podria ser perquè aquí ja hem acabat el curs, no?, pel que fa a la teva participació, però encara tens moltes coses per fer.
1: I tant, i tant.
0: Abans que arribin les vacances.
1: Bueno, les vacances pels autònoms... Vacances,
0: les,
1: què és això?
0: Les que es puguin fer.
1: No, però sí, si sí, tenim molta feina. Jo ara estaré... Tot aquest mes de juny tinc diversos viatges per temes de feina que no tenen a veure amb la llibreria, una altra feina que faig. I després sí, suposo que podrem agafar alguns dies al juliol o a l'agost.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies,
0: i moltíssimes gràcies, Pablo.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.

Heu sentit vacances? Doncs no, encara no. Encara falten algunes setmanes i nosaltres hi serem aquí al peu del canó, com sempre, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Per tant, per avui acabem, però demà més. Gràcies a tots, molt bona tarda.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversions público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures clau com el tram central de la línia 9 del metro. Ho és aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català vol treure concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per completar la L9.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
7: D'altra banda, ella ha reivindicat un horitzó d'estabilitat amb decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat. En aquest sentit, el president també ha anunciat una nova ruta aèria directa a Taiwan pel 2027. Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport del Prat, que s'ha reunit aquest dilluns i que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. En aquest sentit, per fer possibles aquestes connexions de llarg radi, des de l'aeroport assenyalen que és del tot imprescindible la seva ampliació. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
10: Entrem en un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Hauran de garantir, per tant, la capacitat i hauran de garantir també la qualitat de l'operació.
7: La instal·lació ha considerat el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. I precisament les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport han anunciat una gran mobilització el proper 20 de setembre a Barcelona. La plataforma de l'aeroport anuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i també la degradació del delta del Llobregat. L'elecció no és casual, serà l'endemà que es faci 5 anys de la gran manifestació contra l'anterior proposta d'ampliació de l'any 2021. I els esports, Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada finalitzar cinquè. Amb aquest resultat, Esteban ascendeix fins a la 12a plaça de la classificació general amb 35 punts, avançant entre d'altres el seu company d'equip, Mateo Bertele. D'altra banda, Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al campionat iberoamericà que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Lima. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició en la prova de 400 tanques. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola família, us saludem de nou des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletra Ràdio està a punt de començar i en tenim moltes ganes, tant qui us parla com els participants avui, que estan ja preparats per donar-ho tot i aconseguir un bon grapat de punts per intentar entrar al nostre Pica Ranking. Voleu saber qui són? Doncs els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Tortosa i cap a Vilafranca.
0: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
1: Contactem amb Núria Mora, que ens parla des de Ràdio Tortosa. Núria, bon dia.
2: Hola, bon dia, Tina. Què tal? Doncs aquí, als estudis de Ràdio Tortosa, ens acompanyen tres alumnes, tres noies, com deies, de segon d'ESO del Col·legi Teresià de Tortosa, que s'han preparat molt i molt per participar al Picalletres i que venen convençudes de les seves possibilitats i amb moltes ganes de fer-ho superbé, molt i molt bé. Si us sembla, les saludem i elles mateixes es presenten. Molt bon dia, xiques.
3: Hola.
2: Qui sou?
3: Jo sóc Anna Pérez i m'agrada ballar.
4: Jo sóc Anna Melchor i també m'agrada ballar.
5: Jo sóc Carla Reques i m'agrada llegir.
2: Doncs ja ho veieu, l'Anna Pérez, l'Anna Melchor i la Carla Reques preparades per fer molts punts al Picalletres.
1: I tant, i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Vilafranca. Com va, Caterina Tallón?
6: Bon dia, doncs aquí estem ja preparades, aquestes tres noies també de segon d'ESO de l'Institut de la Girada, i elles mateixes es poden presentar quan vulgueu, noies.
7: Jo sóc la Núria i m'agrada fer ceràmica.
8: Jo sóc la Txell i m'agrada jugar a vòlei.
9: Jo sóc la Iris i m'agrada jugar a vòlei.
6: Doncs ja està, aquí preparades i amb moltes ganes de començar.
1: I també els hi desitgem el millor. Vinga! Ja sabeu que no podem començar el programa sense la nostra jurat de capçalera. Hola, jurat!
10: Hola, Tina! Hola a tothom! Tinc moltes ganes de començar i de presenciar el bon paper que segur que faran avui els nostres, les nostres, tot dones, concursants. Molta sort!
1: Doncs estic segura que les concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: En quarta posició tenim el Jaume Viladom, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. I encapçala el nostre Pica Ranking el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb el Col·legi Teresià. Preparada, Anna Pérez?
3: Sí.
1: Temps. Pudor.
3: P-U-D-O-R.
1: Torta.
3: T-O-R-T-O.
10: Acaba amb A.
1: Anna Melchor. Moció.
4: M-O-C-I-O en accent tancat.
1: Patge.
4: P-A-T-G-E.
1: Ordenar.
4: O-R-D-N-A-R.
10: T'has deixat la E.
1: Carla, atzerós.
5: A-T-Z-O.
10: És una A.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 3 paraules que sumen un total de 300 punts al vostre marcador. Felicitats! I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Núria?
7: Sí.
1: Temps. Riure.
7: R-I-U-R-E.
1: Letal.
7: L-E-T-A-L.
1: Rígid.
7: R-I amb accent tancat, G-I-D.
1: Imatge.
7: I-M-A-T-G-E.
1: Mirador.
7: M-I-R-A-D-O-R.
1: Concís.
7: C-O-N-C-I amb accent tancat, S.
1: Tribuna.
7: T-R-I-B-U-N-A.
1: Mental.
7: M-E-N-T-A-L.
1: Vareta.
7: V-A-R-E-T-A.
1: Sexisme.
7: E-X.
10: Comença per S.
1: Txell. Callar.
8: C-A-L-L-A-R.
1: Àgil.
8: Amb accent obert, G-I-L.
1: Mania.
8: M-A-N-I-A.
1: Noies, ho heu fet superbé, heu fet un total de 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Bona arrencada, felicitats. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb el Col·legi Teresià. Les vostres paraules són morro, catxarro, caldo.
4: Catxarro.
10: Molt bé, correcte. En català, per fer referència a alguna cosa, un objecte que resulta inservible o sense valor, podem fer servir termes com ara trasto, andròmina, rampoina, estri, però no pas catxarro.
1: Doncs molt bé, noies, 200 punts que teniu al sac. Torna ara per a l'Institut La Girada. Les vostres paraules en infinitiu són retratar, apuntar, redondejar.
8: Redondejar.
10: Correcte. En català, per expressar que volem fer més rodona una quantitat econòmica o un nombre de persones, etc., hem de fer servir el verb arrodonir i no redondejar.
1: Doncs 200 punts també per vosaltres i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i tenen major dificultat que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Teresià. Anna Melchor, és el teu torn.
4: Sí.
1: Temps. Redactor.
4: R-E-D-A-C-T-O-R.
1: Igualable.
4: I-G-U-A-L-A-B-L-E.
1: Gàstrica.
4: G-A en accent obert, S-T-R-I-C-A.
1: Ressonador.
4: R-E-S-S-O-N-A-D-O-R.
1: Afablement.
4: A-F-A-B-L-M-E-N-T.
10: T'has deixat una E.
1: Carla. Conjectura.
8: C-O-N-J-E-C-T-U-R-A.
1: Selecció.
8: S-E-L-E-C-C-I-O en accent tancat.
1: Finançar.
8: F-I-N-A-N-C-A-R.
1: Impulsores.
8: I-M-P-U.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet un total de 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut La Girada. Preparada, Txell?
8: Sí.
1: Temps. Adinerat.
8: A-D-I-N-E-R-A-T.
1: Extracte.
8: E-X-A.
10: I bona T.
1: Iris. Confecció.
9: C-O-N-F-E-C-C-I-O amb accent tancat.
1: Atribuïble.
9: A-T-R-I-U-B-L-E.
10: T'has deixat la B.
1: Núria. Apicultora.
7: A-P-I-C-U-L-T-O-R-A.
1: Tenaçment.
7: T-E-N-A-C trencada S-M-E-N-T.
10: No hi ha cap S.
1: Noies, en aquest cas heu fet un total de 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats també. I és el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: Tenim uns marcadors molt igualats. En aquests moments el Col·legi Teresià de Tortosa té acumulats un total de 1.900 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès en té un total de 2.000.
1: El Picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a l'Empordà, d'on va sorgir el grup Cala Vento l'any 2014. Format per Joan Delgado i Aleix Turón, aquest grup de rock sol cantar normalment en castellà, però en el seu darrer disc, Brindis, publicat el gener del 2025, van versionar algunes de les seves cançons preferides, entre les quals hi ha Pau, dels Pets, la cançó que avui escoltarem. Fareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres i després un dels tres haurà de contestar. Vinga, escoltem Cala Vento.
11: Pau,

0: Ai, la vida d'en Pau pot ser la vida de qualsevol de nosaltres. En fi, espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes. Col·legi Teresià, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: on es guanya la vida en Pau?
1: A l'oficina.
2: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
3: Tot el dia a l'oficina, on es guanya la vida.
0: Molt bé, doncs en aquest cas són 200 punts per vosaltres. És el torn ara de l'Institut La Girada. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: d'on treu en Pau les receptes que s'emporta en tàpers?
4: D'Instagram.
2: Això és correcte, escoltem-ho.

0: Molt bé, també l'heu encertat. Per tant, 200 punts que sumeu també al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell es compliquen una mica més. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Teresià. Carla, és el teu torn.
2: Sí.
0: Temps. Electricitat.
2: E-L-E-C-C-S.
0: Anna Pérez. Astronòmics.
3: A-S-T-R-O-N-O en accent obert M-I-C-S.
0: Arquitectura.
3: A-R-Q-U-I-T-E-C-T-U-R-A.
0: Restaurable.
3: R-E-S-T-A-U-R-A B alta L E.
0: Descol·locarà.
3: D E S C O L O.
4: És la geminada.
0: Anna Melchor. Sensacionals.
5: S E N S A C I O N A L S.
0: Militarisme. Noies, en aquest cas heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Iris?
2: Sí.
0: Temps. Picabaralla.
2: P-I-C-A B-A-R-A-L-L-A.
0: Desconcertés.
2: D-E-S-C-O N C-E-R-T amb accent tancat S.
0: Percentatge.
2: P-E-R-C-E-N-T-A-T-G-E.
0: Valoracions.
2: P-A-L-O-R-A-C-I-O-N-S.
0: Assaboriment.
2: A-S-O.
4: Són dues S i una A.
0: Núria. Esperpèntic.
6: E-S-P-E-R-P-E amb accent obert T-I-C.
4: T'has deixat la N.
0: Txell. Insularitat.
2: I-N-S-O.
0: Noies, en aquest cas també heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. Felicitats! Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: En aquests moments les puntuacions són les següents, també molt ajustades. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit fins ara 3.300 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha aconseguit 3.400.
0: Molt bé, noies, tot, frec a frec fins al final, així m'agrada. Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
7: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Núria Mora, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Serà la Carla.
0: La Carla, molt bé. Caterina Tallón, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: En el nostre cas serà l'Iris.
0: Molt bé, doncs la Iris també concursarà. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem, per tant, de Ràdio Vilafranca. Caterina Tallón, fins ara.
1: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Teresià. I li pregunto a la Carla si estàs preparada.
8: Sí.
0: Doncs som-hi. En ocasions, assistim a llocs on es desenvolupen activitats que apleguen una gran quantitat de gent, concerts, fires, mercats, i l'excés de gent ens pot arribar a fer sentir incòmodes. La megaparaula d'avui està relacionada amb la idea de multitud. La megaparaula d'avui és l'adjectiu multitudinàries.
8: Multitudinàries.
4: Endavant.
8: M-U-L-T-I-D-I...
4: Ai, has dit una D quan hi anava una T. T'has menjat la síl·laba tu.
0: Doncs ara serà el torn de l'Institut La Girada. Per tant, desconnectem de Ràdio Tortosa. I fins després, Núria Mora.
1: Fins ara mateix.
0: Institut La Girada, esteu a punt? Estàs preparada, Iris?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quantes vegades hem anat a algun lloc, una fira, un concert o fins i tot a la platja i hi hem estat sense poder moure'ns gaire perquè l'afluència de gent és desmesurada? La megaparaula d'avui té a veure amb les grans multituds. La megaparaula d'avui és l'adjectiu multitudinàries.
2: Multitudinàries.
4: Endavant.
2: M-U-L T-I-T-U-D-I-N-A amb accent obert R-I-E-S.
0: Molt bé, Iris, en aquest cas has fet correctament la megaparaula i per tant sumes aquests punts al marcador. Ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú i concursant sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Núria Mora, quants punts ha apostat l'equip del Col·legi Teresià?
1: Doncs s'han jugat 2.000 punts.
0: 2.000 punts. Caterina Tallón, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut La Girada?
9: Doncs exactament els mateixos, 2.000 punts.
0: Apostes valentes, com ens agrada aquí al Picalletres. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Teresià ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut La Girada ha lletrejat la mega paraula... correctament. I només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
4: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa d'avui. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit finalment 1.300 punts. I l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha acumulat finalment 5.400.
0: Doncs en aquest cas l'Institut La Girada es proclama campió del programa d'avui amb aquests 5.400 punts. Anem a parlar amb ells. Enhorabona, com esteu per aquí?
10: Estem molt,
11: molt
10: bé.
11: Contentes.
0: Contentes, no? M'imagino. Veus com al final jo us havia dit que havíeu de fer una aposta valenta... i al final ho heu aconseguit. Us havíeu preparat molt o què?
10: Sí, bastants dies.
0: Sí, no? Molt bé, doncs tota aquesta preparació ha tingut recompensa. Així que felicitats a vosaltres. I no em vull oblidar
10: Gràcies.
0: Tampoc de l'altre equip del Col·legi Teresià. Núria Mora, com estan per aquí?
1: Doncs mira, una mica tristes, no t'ho negaré, però vaja, que ho han fet prou bé i al final doncs,
0: prou bé, no,
1: molt
0: bé, molt bé.
1: Els hi ha patinat l'última paraula. Però vaja, han anat frec a frec tot el programa i això vol dir que també hi havia nivell.
0: I tant, vull dir, poden estar contentíssimes perquè han fet una boníssima participació. Noies, com esteu vosaltres? A veure...
5: Bé.
0: Però segur que també us havíeu preparat molt, no?
5: Sí.
0: Igualment, felicitats, perquè heu fet una participació boníssima, ja ho heu vist, eh? Anant frec a frec, però al final no ha pogut ser. Però, de totes maneres, moltíssimes gràcies per haver participat. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels dos equips ha aconseguit una plaça avui.
7: El pica-rànquing.
4: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. Tenim un empat en les posicions segona i primera. La segona posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I entra en el pica-rànquing, encapçalant el pica-rànquing, l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. Enhorabona.
0: Molt bé, noies.
2: Hauríem d'haver posat 3.000 punts, eh, tio?
11: Sí, hauríem d'haver posat tot, però no sabíem que guanyaríem.
0: Ho veus? És que jo us havia dit que les apostes valentes després tenen recompensa, però bé, com veieu, us heu posicionat a les primeres posicions d'aquest pica-rànquing, a veure si aconseguiu mantenir-ho al llarg dels programes que queden. Doncs Núria Mora, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Caterina Tallón i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
9: Gràcies.
1: Gràcies i felicitats a l'Institut de Vilafranca.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la nostra ràdio local, i la vostra també, i també els podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Tortosa i Ràdio Vilafranca, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants. I, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens retrobem d'aquí a ben poc. Adeu!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Móvil, claus i cartera. Paladipalu.

Què tal? Bona tarda. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversions publicoprivades per accelerar en 5 anys infraestructures que són clau i planificades per a molts més anys, com per exemple el tram central de la línia 9 del metro. Així mateix ho ha explicat aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu vol atreure en concret a concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per a aquest projecte. De seguida ho ampliem, abans però titulars de la jornada d'avui.

0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació aconsegueix així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys, un 10% des d'abans de la pandèmia. I no ens volem encarar d'aquí perquè les entitats socials i ambientals contràries a la seva ampliació han anunciat una gran mobilització de cara al proper 20 de setembre. De la seva banda, l'alcaldessa Babó Jordà ha manifestat novament la seva oposició a l'ampliació en la darrera Assemblea General de l'Associació de Regions Aeroportuàries. En esports, Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada finalitzar cinquè. Amb aquest resultat ascendeix fins a la 12a plaça de la classificació general amb 35 punts, avançant, entre d'altres, el seu company d'equip, Mateo Bezzele. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que els fa avui Luis Rodríguez Alonso. El govern català vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per tal d'accelerar en 5 anys infraestructures que siguin claus per al país, entre elles la línia 9 del metro. Així mateix ho ha dit aquest dilluns a la tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la inauguració del Cercle d'Economia. L'executiu català vol treu a concurs de forma immediata 1.800 milions, dels quals 500 serien per completar la L9 i un segon paquet encara per concretar de 1.500. Entre les infraestructures que també agafarien impuls amb aquestes inversions hi ha el desenvolupament de la C-55 o el tramvia de Tarragona.
1: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010 de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura.
0: I ja ha reivindicat un horitzó d'estabilitat amb decisions com el desbloqueig de l'ampliació del Prat. I en aquest sentit, el president català també ha anunciat una nova ruta aèria directa a Taipei, a Taiwan, de cara a l'any que ve, i que se sumarà a les ja existents de Xangai, Pequín, Seul i Singapur.
2: El que s'està fent des de...
0: I encara més coses, perquè aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació ha aconseguit així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme però condicionat a la seva capacitat. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Rutes Aèries de l'aeroport ha aconseguit multiplicar per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de les 17 a les 62 i per 8 també en nombre de persones usuàries. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador, Seattle, els Estats Units i la Xina, de fet, i la Índia o el Japó, són algunes destinacions ja també americanes que serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
2: El que s'està fent des dels equips conjunts, perquè tenim alguns àmbits que treballem conjunts, però també des dels equips de promoció econòmica internacional de l'Ajuntament, és precisament aquesta cirurgia fina d'anar a buscar aquestes destinacions o aquests orígens que puguin aportar aquest valor afegit, que tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
0: Per fer possibles aquestes connexions de llarg radi, però des de l'aeroport insisteixen en la necessitat d'ampliar-lo. Escoltem la seva directora, Eva Valenzuela.
3: Entrem a un període, la infraestructura, que és molt exigent, perquè s'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on, és fer totes aquestes actuacions mentre s'operen i venen els passatgers i venen els avions. Hauran de garantir, per tant, la capacitat i hauran de garantir també la qualitat de l'operació.
0: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport és de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any en només 4 mesos ja ha crescut un 7% en relació a ara fa un any.
4: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat han anunciat una nova gran mobilització de cara al proper 20 de setembre a Barcelona. Amplim aquesta informació amb el Víctor Asensio García.
5: Bona tarda. La plataforma Aeroport denuncia que el projecte agreujarà la crisi climàtica, la pressió turística, el problema de l'habitatge i la degradació del delta del Llobregat. L'elecció de la data no és casual. Serà l'endemà que faci 5 anys de la gran manifestació contra l'anterior proposta d'ampliació l'any 2021. Des de l'organització esperen que aquesta convocatòria Catalunya tingui un gran seguiment, especialment en un moment en què la inestabilitat política pot ajudar a pressionar els polítics per frenar l'ampliació. Clàudia Custodio és membre de Zeroport.
6: Esperem que hi hagi, que pugui ser un punt d'inflexió com va ser el del 2021, no? Que va marcar un no contundent a l'anterior proposta d'ampliació. Pensem que el 20 de setembre hem de ser moltes, hem de sortir als carrers a demostrar que hi ha, que des de molts àmbits no rebutgem aquesta ampliació, i esperem que sí, que els responsables polítics realment puguin atrevir-se, no, també a denunciar i a posar la línia vermella a l'ampliació com una de les condicions per a qualsevol negociació en el futur, diguem-ne, no, de cara als moviments polítics que hi puguin haver. I que realment escoltin la ciutadania, no?
5: Des de Zeroport denuncien que els impactes de l'ampliació de l'aeroport no es limiten a la destrucció del paisatge natural, sinó que té efectes en la crisi de l'habitatge, la massificació turística, entre d'altres. Per tot plegat, les plataformes ecologistes han convocat aquesta manifestació unitària pel 20 de setembre. A banda de la protesta, també s'organitzen actes complementaris, com el taller de fanzine, que es farà a la plaça Pau Casals aquest dissabte a 12:45 del matí, o la xerrada amb experts, raons per no ampliar l'aeroport ni ara ni mai, que es farà dimarts 9 de juny a 6:45 del vespre a Can Batlló, a Barcelona.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Doncs precisament l'alcaldessa Alba Jordà ha manifestat novament la seva també oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat en la darrera Assemblea General de l'Associació de Regions Aeroportuàries. Parlem d'una entitat que agrupa ajuntaments com el del Prat i comunitats europees amb infraestructures d'aquest tipus al seu territori, i que té com a principal objectiu reduir les afectacions a l'hora que es garanteix el benestar de la ciutadania. En la seva intervenció, Bou ha elogiat els beneficis que comporta la infraestructura en termes de llocs de feina o d'ingressos també a les arques municipals en forma d'impostos, però també ha assenyalat els impactes negatius directes que hi ha, com el soroll o la pol·lució, i els indirectes, com la problemàtica de l'habitatge o la desprotecció dels espais naturals del Delta, tal com ha denunciat la pròpia Unió Europea amb una carta d'emplaçament l'any 2021.
7: La Unió Europea també ha advertit que l'última ampliació de l'aeroport ha malmès les reserves naturals. Així doncs, una altra ampliació significaria una sentència de mort per ells. Però en segon lloc, ja hi ha un gran debat sobre la gentrificació a Barcelona, com a moltes altres ciutats europees. Si ampliem l'aeroport, correm el risc que la nostra àrea metropolitana, així com la mateixa ciutat de Barcelona, acabin expulsant els catalans, expulsant la gent de Barcelona i expulsant la gent del Prat en favor d'un turista i d'una classe més rica amb més poder econòmic.
0: De fet, la sessió celebrada de Manises, València, també ha posat en valor la necessitat d'avançar cap a models de desenvolupament equilibrats i sostenibles en infraestructures aeroportuàries.
4: Esport.
0: Torna per a la informació esportiva, que ens porta, com sempre, el Jordi Marín González. Bona tarda.
8: Molt bona tarda. Obrim la plana esportiva parlant de motor, perquè Joel Esteban ha aconseguit per segon cop aquesta temporada acabar en cinquena posició. El pilot pretenc ha completat un sòlid cap de setmana després de ser sisè a la classificació i de millorar una plaça diumenge. Amb aquest resultat, Esteban ascendeix fins a la dotzena posició de la general amb 35 punts, avançant, entre d'altres, el seu company d'equip, Matteo Bertele. Aquest cap de setmana, nova cita. Del 5 al 7 de juliol, Gran Premi d'Hongria. I parlem ara d'atletisme, perquè Javier Lorente ha aconseguit la medalla de plata al Campionat Iberoamericà celebrat aquest cap de setmana a Lima, Perú. L'atleta pretenc ha aconseguit la segona posició a la prova de 400 tanca amb un temps de 50:61 per darrere de l'argentí Bruno Agustín. El representant de l'Hospitalet d'Atletisme va guanyar la seva semifinal amb un registre de 50:24, superant, entre d'altres, qui va ser finalment el vencedor de la final. Lorenta ha reconegut a través de les xarxes socials que no ha pogut rendir al 100% a la final per un fort refredat i que ha estat a punt de caure en una de les primeres tanques. I passem ara a parlar d'una altra cita destacada aquest cap de setmana, d'aquest Europeu B en cadira de rodes, perquè el jugador potablava de rugby, Javier Quiles, s'ha proclamat campió amb la selecció espanyola, una fita que cercava des de feia anys i que permet pujar al màxim nivell europeu de la disciplina. Espanya ha superat a Suècia, una de les grans favorites, en una final molt renyida, que ha quedat amb un resultat de 51-50. I passem ara a parlar de rítmica per comentar la tercera posició assolida per al Rítmica Prat Cor Blau a la Copa Catalana de nivell absolut. Una cita disputada a Lleida, on Gisela Berzosa ha aconseguit la primera posició en cèrcol, pilota i cinta, i l'Ova Ozerova ha estat segona en pilota i bronze en cinta. I tanquem amb un apunt de boxa perquè tenim bons resultats en el Campionat de Catalunya celebrat al Municipal Mundet. Kolia Txekovatzi, del Club Boxeo Prat, s'ha proclamat campió en la seva categoria amateur, i també en aquesta cita Sergio Barneto, el pratenc, s'ha proclamat campió de Catalunya en categoria elite.
4: El temps.
0: I anem a la previsió meteorològica que ens aprova, com sempre, Lluís Mi Pérez de la xarxa.
9: Temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresca també.
0: Fins aquí les notícies d'aquest dimarts 2 de juny. La informació local tornarà ben puntual demà a partir de les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un molt bon vespre.

0: confío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Benvinguts a una nova edició de Moure Soroll, un espai de música inconcretament inusual que convida cada setmana a una banda perquè ens presenti el seu projecte i les seves noves cançons. I ho fem des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens acompanyen, ens visiten dos dels tres membres de la banda barcelonina Exilia Elba per parlar-nos del seu nou disc titulat Dolce Vita, publicat el passat 20 de febrer. Arnau, Adrien, benvinguts a Moure Soroll.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per estar aquí.
1: De fet, ens fa molta il·lusió estar aquí. No havíem vingut mai, la nostra companya Nerea sí que havia vingut, ens havia parlat molt bé i tenia moltes ganes de venir.
0: Doncs benvinguts. I ara parlarem una mica de vosaltres, de la vostra trajectòria i d'aquest nou disc que vau publicar el passat 20 de febrer, no? Bé, Exilia Elba es crea l'any 2012 i en aquests gairebé 15 anys d'existència la formació ha anat canviant fins a arribar al trio que formeu els tres membres actuals. Quins músics han passat per la banda i que ara ja no hi són i què van aportar a la banda?
2: Bueno, Exilia Elba els vam fundar l'Adrià, jo i el Miqui Grau el 2012.
3: Com bé has dit, després també vam tenir... el disc que vam treure el 2017, que es diu Deus Ex Machina, pel tipus de disc...
1: És veritat, allà vam tenir molta gent.
3: Vam tenir amics que van col·laborar, la Clara Barrio i el Marc Badia, que ens
1: Exacte.
3: Van ajudar.
1: Sí.
3: Per poder representar aquelles cançons que tenien un to... Eren més de... amb més banda, no? Hi havia pianos, hi havia moltes guitarres, i era com, ostres, a trio, que és la nostra idea, no ho podem reproduir, i ens van ajudar els nostres amics i amigues, i va ser un moment molt xulo. I després ja el 2022, quan estàvem representant el directe, estàvem girant amb el disc de 2022, que és En poca llum es trenca la foscor, vam tenir la sort, o es van ajuntar els astres, no sé què va passar, però vam connectar amb la Nerea i tot va sortir rodat fins a dia d'avui, no? Que
1: Exacte.
3: Som la Nerea,
1: sí, sí.
3: L'Adrià i jo, no?
1: Sí, és a dir, sí que ha passat gent, de fet també hem tingut l'Àlex Álvarez del grup Three Engine Empire de Sabadell, també hem tingut col·laboracions.
3: El Leo
1: va tocar la bateria amb nosaltres un temps també. Després, com a col·laboració amb aquest últim disc, ha tocat el Blake Loquei de Alacant
3: de Cthulhu.
1: I després l'Agnès Algaró. O sigui, al final hem sigut molta gent, no? Mira, mai ens havien fet aquesta pregunta de repassar totes les persones que han tocat a Exili i són bastanta gent. Sí.
0: Però vosaltres dos sou membres fundadors, no?
1: Des de l'inici, sí.
3: Sí, no,
1: totalment.
3: Hem seguit aquí, portem ja... Quan portem? 15 anys?
1: 14. 14
3: justos. 14 anys. Mm-hmm. 14 justos, però fixa't.
1: I a més, o sigui, portem 14 anys tocant junts i fa 14 anys que ens coneixem, perquè ens vam conèixer amb aquest grup. Sí.
3: Correcte, sí. Que naixia el seu fill, el Pol, i per tant, el Pol sempre té la mateixa edat que té el grup.
1: Exacte, sí.
3: O sigui, al revés.
1: L'any que va néixer el meu fill va ser l'any que vam fer aquesta banda.
0: I abans de tot això, va haver-hi alguna altra banda en la que vau formar part?
3: Sí.
1: Bueno, els dos hem tingut trajectòries
3: sí,
1: diverses.
3: Sí. Jo, el grup de l'institut, no?, que es deia Reading, que a mi em va agafar molt, molt petit, jo ho penso i al·lucino, clar, es va agafar que, bueno... sonàvem a la ràdio, no sé què, i eren 17 anys o 16 i bueno, no tenia cap sentit res del que fèiem, anàvem d'estrelles del rock absolutament i
1: però escolta, vam fer
3: coses
1: grosses.
3: Molt malament, però vam fer coses xules, sí.
1: Vam fer coses grosses.
3: Bueno, tu i què? Tu què?
1: Jo he estat en moltes bandes, la veritat, però també és una qüestió d'edat, o sigui que tinc bastants anys, més dels que voldria. I jo vaig començar amb un grup de grunge que es deia Mantra, el Delta de l'Ebre, que de fet és un grup que va funcionar bastant, però estem parlant de... vam començar... va ser entre el 98 i el 2005, una cosa així més o menys. Amb aquest grup vam estar tocant molt de temps i després vaig tenir una banda així de música experimental amb l'Àlex Álvarez, que és un bateria que va tocar amb nosaltres també un temps, amb Exilia Elba, i després d'això vaig passar-me al metal extrem i vaig estar uns quants anys tocant amb Cthulhu, on vam conèixer també el Like Cloquet, que és el que ha tocat en la cançó Red the Hand del nou disc. Vam estar girant també bastants anys, i després de tot això és quan hem fet quan vam començar Exili. Sí, sí, i Exili és el grup en el que més temps ha estat. Ara ja 14 anys és el...
4: Jo també.
1: El grup més amb la vida més llarga de tot.
4: De més longevitat.
1: Sí, sí.
0: I penseu que aquesta és l'alineació definitiva d'Exili Elba?
1: Totalment.
0: Amb la Nerea?
4: Sí.
1: Totalment.
4: Jo també ho crec.
1: Sí. Ara, actualment, o sigui, la Nerea jo crec que té més actitud Exili que nosaltres mateixos.
4: És la més canyera i la més punky dels tres, jo crec.
1: Clar, nosaltres ja estem vells.
0: A part de tocar la bateria, què més ha portat la Nerea? A part de tot això que heu explicat, aquesta energia...
4: Bé,
0: i...
4: home, d'entrada, una veu fantàstica. O sigui, ella té la seva carrera amb diferents projectes que porten el seu nom, no? O sigui, la Nerea Bassart, però Nerea Bassart Trio... I sempre la seva veu, ostres, té molta importància perquè canta molt bé. Llavors, a part de bateria, et pot interpretar una cançó sencera i amb una qualitat i un talent enorme. Llavors això també era un repte per nosaltres, incorporar-ho quan mai ho havíem tingut, no? Sempre havíem tingut molts bons bateries, però cantar no. I l'Adrien mai havia cantat, i amb Exili ha cantat molt i molt bé.
1: Jo bueno, sumar una és un repte,
4: Ha sigut un repte, però fa molt bé, i sumar una veu femenina crec que era com... Ostres, ho completava tot el ventall de possibilitats vocals, no? I tessitures i matisos.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: I ja que sou els membres fundadors, per què Exili Elba?
1: El nom?
0: Sí.
1: Jo, saps què passa? Que a mi m'agrada molt anar inventant aquesta història.
4: Sí, jo no me'n recordo ja massa. Clar, ha passat 15 anys.
1: Però té sentit inventar-la perquè cada cop té un significat nou. És a dir, quan ho vam començar nosaltres, la història era molt dolenta. O sigui, el per què inicial d'Exili Elba ja no representa el per què d'ara, diria.
4: No.
1: Per tant, ens hem de pensar un bon motiu de per què ens diem Exili Elba. Jo, a mi la paraula exili m'agrada molt, perquè implica moltes coses, no? Implica la separació i la sortida d'una cosa preestablerta, molt arrelada, i és com una mena d'expulsió, però és una expulsió que al final no és una expulsió, és un exili, és diferent, no? I a Elba... Vale, allà van exiliar Napoleó, però, sí. Però jo crec que hi ha més relació que amb Napoleó. O sigui, aquí tenim la història d'Arnau, es diu Jordani, perquè la seva família és d'Elba, de la illa d'Elba, no? I tornar a la illa com a exiliat, és a dir, que tu tens unes arrels d'Elba, però hi tornes com un exiliat.
4: Ah, això no ho havia pensat
1: no
4: mai.
1: No està malament, això, eh?
4: Això està molt bé.
1: Podem dir que aquest és el motiu.
4: També en el seu moment, una cosa que també comentem molt amb l'Adrià últimament i amb la Nerea, no? Que la sensació és que nosaltres portem fent rock guitarrero 15 anys, no? I en el moment que vam fer el grup ens agradava la tonteria de la meva relació familiar, perquè en el fons molts noms de grup es fa... O sigui, els decideixes per una tonteria, perquè si li vols donar molta transcendència és molt difícil. I llavors la tonteria que ens lligava era com el passat la relació amb França que té l'Adrià i tota la seva família, el seu origen, amb el meu origen italià per part de pare, i vam unir el Napoleó, Itàlia, Elba, exili i tal. Però la paraula exili en aquell moment la sentia molt, perquè pensa que era un moment en què era el moment boom màxim de grups com Manel, grups com els Amics de les Arts, era el que més s'escoltava, i potser començaven a aparèixer aquests grups de mestissatge amb trompetes i tal, tipus charango i tal, no? Potser els inicis de les beceroles. I en aquell moment la paraula exili ens agradava perquè ens sentíem que no formàvem part d'un panorama preparat per aquest tipus de continguts musicals en el qual no sentíem, no veiem cap possibilitat de transcendir, i per tant ens sentíem fora, en una altra illa, fent una música en català que no tenia massa sortida en aquell moment, i que al final crec que hi ha hagut un retorn 15 anys després en el que ara comencem una escena guitarrera en català que està bé.
1: És que és fort, perquè aquesta explicació també és bona. Podem apropiar-nos a aquesta explicació també, perquè és veritat que Nosaltres comencem Exili a Elba perquè realment la paraula exili la buscàvem en aquest sentit de, estem exiliats de l'escena musical catalana, perquè va haver-hi durant molt de temps el rock català, que era una cosa amb, o sigui, era el mainstream de la música catalana, i de cop va desaparèixer, va entrar tota la va venir aquella música del mestissatge, no? Amb tot, que diríem mestissatge, que era una mena de rumba i barreja de músiques, que hi havia coses molt interessants. Després va arribar el rotllo més folk i després el rotllo més urban, i han sigut tres èpoques. La del mestissatge ja, encara no existíem, però nosaltres apareixem en l'època del
4: folk pop,
1: del
4: folk, aquest, sí.
1: I ens mantenim a l'època de l'urban i som un grup d'una música que està exiliada, és una música que va funcionar però que no té cap cabuda, i ens mantenim a l'exili i mantenint-nos ferms en l'exili a Elba.
4: Sí.
1: Al final ha tornat el guitarreo. Ojo, eh? O sigui, nosaltres no
4: ens hem mogut.
1: Hem sigut pacients, però hem anat, a l'exili.
4: Al final hem anat venint tots i totes cap a nosaltres.
0: Bueno, us sembla bé que escoltem ja una primera cançó del disc?
4: Sí, que ens enrotllem molt.
0: No. Quina trieu?
1: Home, jo començaria per la primera.
4: Sí.
1: Sí, Baliga Balaga.
0: Voleu explicar alguna cosa abans o després escoltar-la?
1: Doncs jo dic de començar per aquesta, perquè realment és una... És la declaració d'intencions d'aquest disc. És a dir, no té una lletra molt, molt explícita, no està explicant una cosa molt concreta, sinó que està donant veu a qui som nosaltres. És quasi una fotografia d'un dia a dia nostre de festa, no? I de...
4: com si sortíssim tots els dies
1: no,
4: de festa.
1: No, però vull dir, un dia a dia...
4: un dia a dia nostre. És veritat. És de festa fins a les 4 del matí rebentant-ho tot. Imagina't.
1: No, i es pot lligar amb aquest punt de l'exili, perquè en aquesta cançó surt la frase "quina puta merda". Porto la samarreta ara de "quina puta merda", i "quina puta merda" és aquesta idea d'estar sempre a l'exili, i "quina puta merda" és que sempre soni el mateix, i "quina puta merda" és que no es doni veu a coses que no siguin la fórmula que està funcionant en aquest moment. I hòstia, mira, "quina puta merda", ara nosaltres som la "quina puta merda".
4: Sí, exacte.
1: Està bé.
4: Exacte.
0: Doncs escoltem Baliga Balaga d'Exili a Elba aquí a Moura Soroll.

0: Doncs això era Baliga Balaga, la primera cançó de Dolce Vita, el disc d'Exilia Elba, grup que ens visita avui amb l'Arnau i l'Adrien. La Nerea no ha pogut venir. Quines han estat les vostres influències al llarg de tots aquests anys de trajectòria i quines han marcat el vostre estil en cada un dels vostres, de les vostres publicacions?
1: Ostres, molt interessant.
2: Ha anat variant perquè no només perquè nosaltres hem anat canviant de música que escoltem, sinó que també ha anat variant perquè hem anat canviant la identitat. O sigui, cada disc es resposa a una actitud que teníem en aquell moment, no?
1: Jo recordo el primer que ens estàvem com coneixent, jo em vaig incorporar, no? Ho recordo com més un disc a Mans Subterranis, 2012, que l'Adrià i el Miqui quedàvem per fer una cosa molt de baix bateria a tope, i jo vaig intentar colar la meva veu, no? I intentar... Sí.
2: Jo crec que ja vam definir una mica, sense saber-ho, la línia que hem mantingut sempre, i és que hi ha com una mena de base instrumental canyera, i per sobre canta una cançó, canta una veu que, tot i tenir l'actitud amb canya, sempre afegeix un punt més emotiu, cosa que no hi havia a l'altre.
1: Més pop.
2: Hem barrejat l'emoció amb l'actitud. I aquí jo crec que aquell era el primer disc on veníem molt, el Miqui i jo veníem molt d'estudiar música i teníem moltes ganes de tocar virgueries. Jo tocava el baix amb molta floritura, molt de slap, molt d'ornament. El Miqui tocava també amb molt de groove i molts patrons estranys. Tenim temes amb compassos raros, el pobre Maleta, que no sé si és un 5-4 o un 7-4. Sí, clar, moltes parts diferents, i aleshores veníem amb ganes de fer aquestes coses, que al final el resultat era una mica musicalment era aquest funk rock dels 90, Red Hot Chili Peppers i tot això, però una miqueta més com més barrejat amb coses de lluïment. I va venir l'Arnau i va dir, però no hem de fer que això emocioni, anem a ficar-li melodies sí, de veritat. Això no és un circ, no hem vingut a fer malabarismes, anem a fer això que tingui un sentit.
1: Més o menys, suposo que van així, però bueno.
2: Tu estaves amb el grup Martín en aquell moment.
1: Sí, veritat.
2: I clar, jo crec que ens vam trobar, estàvem atrapats cadascú en un extrem.
1: És veritat. Però bueno, sí, jo sempre deia que jo era la mantega, no? O sigui, de vegades em sentia com fent la mantega, fent que aquell menjar una mica més contundent i dur s'estovés una miqueta i fos més comestible. Aquells primers dos discos, que el segon va tenir una producció una mica diferent, però també bevia més o menys de les mateixes fonts. Després el tercer ja va ser una cosa...
2: Bueno, però ojo, que saltem molt ràpid al segon, i jo crec que el segon hi ha una pujada en quant a canya, una pujada en quant al pes de les guitarres. El primer era molt baix, bateria i veu, i en el segon les guitarres agafen protagonisme de rascar, de fer riffs, i es tradueix amb menys floritures i més canya. I hi havia temes molt guapos en aquell segon disc. El segon disc és un disc oblidat totalment, perquè vam tenir la meravellosa idea en el moment que no es feia de treure'l en comptes de sencer en tres fascicles, perquè ens va dir una persona que era com s'havia de fer les coses ara, i en total, que no l'hem tingut mai físicament, no l'hem tingut mai sencer, és a dir, els tres fascicles, que són 12 cançons, hem tingut sempre
1: separats, fraccionats, les plataformes, que compta com
2: singles,
1: com EP, o sigui, com EPs, o sigui, petits discos de 4 cançons, però no surt com a un àlbum d'exili, això. Clar, és una merda.
2: Que era un àlbum que es deia Un dia etern perdut en la nit, i ara surt com EP1, Un dia etern perdut en la nit 1, EP2, Un dia etern perdut en la nit 2, i així seguint,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és horrorós.
2: I després d'aquest disc sí que ve el canvi gros.
1: Bueno, després ve el Deus Ex Machina, que va ser un disc molt més acústic, que és quan vam incorporar dos amics per representar-lo, que tenia coses d'exili de tota la vida, però tenia més acústica, més cançons més suaus...
2: I més
1: emotiu.
2: I es va centrar més en l'emoció que en l'actitud.
1: En l'emoció. I a partir de llavors ja el següent...
2: El següent va ser una transició.
1: Tu ens preguntes per influències. A partir d'aquí ja... No sé, em venen noms al cap, però bueno. però el Bon Iver, en aquells discos que va fer en aquelles èpoques, sí que van influenciar a l'hora de crear algunes cançons, no? Sobretot en el següent disc, el 2022, amb el Amb poca llum es trenca la foscor.
2: Sí. Jo crec que aquest,
1: textures, incorporar sintetitzadors, pads que fins llavors no havien fet massa, comencen a aparèixer més i s'han quedat fins al dia d'avui.
2: Sí. I jo crec que és una transició entre el Deus Ex Machina i el d'ara. Aquell era un disc de transició. Ens estàvem buscant, ens estem buscant des del principi. I ara crec que estem bastant, bastant ubicats. És a dir, jo aquest últim disc és un disc que toco molt a gust.
1: Sí, també.
2: Molt a gust. Tots els he tocat a gust. Però aquest em disfresso de mi mateix.
1: Clar.
2: Sempre ens disfressem per tocar per aquí, ens disfressem de nosaltres mateixos. I està xulo. Jo crec que té tot el que tenien els anteriors, però simplificat. I al final aquesta simplificació fa que funcioni millor.
1: Sí, no? també ho crec. Sí, és el, jo potser és el disc més... Em sento més orgullós d'haver fet amb, fet amb Exili.
2: Clar, és que, per exemple... Si
1: és el que més m'agrada.
2: Si compares els extrems, el primer disc, 25 milions de riffs i compassos raros. El tercer disc, Deus Ex Machina, 25 milions d'acords per cançó, que mai, mai me'n recordaré de quins acords. O sigui, no hi havia... Tota l'estona canviant d'acords. Aquest disc ja no. Ja, el riff té dues notes i la progressió d'acords té dos acords, però estan super ben posats.
1: Clar, és que simplicitat, simplicitat.
2: I tocats amb sinceritat.
1: Clar.
2: I tenim tota l'actitud i tota l'emoció allà ficada. I aquí les influències per aquest últim disc han pesat molt els Idols,
1: els Fontaines, sí.
2: Els Fontaines potser sí, també. El Jack White també ha pesat bastant.
1: Sí. Guitarrero, o sigui, no? I també molt moviment Brit d'aquest post-punk que li diuen ara. Sí.
0: I on es van gravar les cançons de Dolce Vita i qui va dirigir tot el procés?
2: Les cançons de Dolce Vita es van gravar a la casa de Margarita Calzina, que és actualment el millor estudi de Barcelona.
1: Ala!
2: Sense cap mena de dubte. És un estudi que està... O sigui, és un estudi que està començant ara, eh? Però, ostres, t'hi sents? O sigui,
1: com a casa.
2: És com estar a casa.
1: Clar.
2: I allà van fer totes les cançons amb un ordinador i un parc infantil al costat.
1: Un parc infantil al costat perquè el meu fill tenia 7 mesos, per tant, i havia estat amb mi, i per tant, imagina't el que és estar composant, intentar fer lletres, intentant gravar guitarres amb un bebè que està gatejant, que l'únic que vol és agafar piles del mando i menjar-se-les, i, bueno, pues això, fer una mica de tot. I jo crec que, en el fons, ens va preparar o ens va obligar a ser molt concisos en l'hora de gravar, a l'hora triar bé les coses, no perdre temps. O sigui, aquí no podíem perdre temps, aquí havíem de fer-ho bé, aprofitar cada minut que estàvem junts per gravar. Si el meu fill, el Martí, se n'anava a fer una migdia de 2 hores, tenim 2 hores per fer un temazo, i amb aquesta filosofia. I a més també hi ha una cosa que passa, a mi m'ha passat moltes vegades, a l'Adrià segur que també. Quan tens molt temps per repensar les cançons, pots entrar en un bucle en la que al final ja no t'agrada res.
2: Les perverteixes,
1: els hi treus la frescor, que de vegades, no? Pum! Que de vegades una primera vegada és la bona, no? I aquí vam fiar-nos molt d'això. O sigui, ei, ens falta una lletra per això. Baliga Balaga, per exemple, és una cançó que vam dir, l'hem d'acabar ja. I l'Adrià em va animar a improvisar. Em va dir, tio, fot-li una mica allò, tal, improvisa. I evidentment no es va quedar tota la improvisació, però sí que es va quedar la intenció i algunes frases que surten a la cançó final.
2: Exacte,
1: i justament sí. Per això té aquest puntet de màgia. De la frescor, de la inspiració del moment, no de la sobreproducció i capes de merda. No. Així va ser la gravació de l'últim disc.
2: Sí, i bueno, després tot això, tot aquestes sessions ja gravades, les van portar a Roger Rodés, que és el nostre productor des de Deus Ex Machina, i ell ja amb una mescla quasi acabada va acabar de donar-li el retox a Medusa Studio, que és un gran estudi, i va fer com la mescla i el mastering final, no? Sí,
1: però tot... Sempre ens ha ajudat molt el Roger en tot el transcurs d'Exili. Elba sempre ha estat allà per fotre'ns una mà quan ha calgut. i li estem molt agraïts.
0: Les lletres de les cançons de Dolce Vita són clares, crítiques, punyents i colpidores, però què temes o històries us inspiren al crear-les? I qui és qui les escriu? No sé si ho feu entre tots o...
1: Les temàtiques poden sortir entre tots. Al final, el que sí que passa que hi ha un punt de... I l'Adrià ja ho sap, que jo... depèn de... com que he de cantar jo moltes vegades...
2: Sí, sí, no, no, està claríssim.
1: Jo m'he de sentir còmode, vull dir que... jo què sé, No hi havia amor és el primer single del disco, i la idea és de l'Adrià. Llavors, la porta a l'estudi, la mirem, i també jo, hi ha aquest punt final de... deixa'm mirar-me una miqueta perquè vull que... vull sentir-la i vull que la pugui cantar bé.
2: Bueno, és que...
1: Llavors, és una mica per aquí.
2: Un dels encerts de... jo crec que un dels encerts grans de la teva manera de cantar, l'Arnau, és que... escoltem el català cantat sense que ens molesti.
1: Ja, tio, això...
2: Perquè nosaltres som consumidors de música majoritàriament anglesa. I aleshores el català sempre sobta, no estàs acostumat. I jo crec que la feina de reescriure-ho tot bé perquè soni xulo...
1: Perquè sonorament sigui xulo, sí, és importantíssim.
2: Per tant, les lletres les fa l'Arnau. O sigui, no. Nosaltres aportem idees i diem... Jo em dic, hòstia, fem una cançó on hi ha una àvia que cuina la seva família i fa canelons. I l'Arnau diu, però ja farem una altra cosa.
1: No, però de vegades aquesta primera idea és la que et serveix per engegar el procés creatiu, no? Una tonteria, una imatge, un concepte d'idea, doncs perfecte, doncs vinga, escrivem per aquí. I en el nivell de l'últim disc, el discurs, el teníem, no sé per què, el teníem molt clar. La samarreta que porta l'Adrià, que la poden comprar, qui vulgui la pot comprar, que és molt xula.
2: Ja
1: la
2: veureu,
1: penjarem una foto i la podran veure. Bueno, és una expressió que parla molt de l'últim disc. Teníem molt clar que teníem ganes de queixar-nos de coses, estàvem cansats de moltes altres, ens hem compromès més que mai amb tots els sentits, ens hem despullat més que mai, hem sigut molt sincers amb qui ens vulgui escoltar, i per tant tot anava una miqueta cap allà, sense ser pesats i sense voler fer aquí un discurs, però sí, i hem abocat moltes frustracions del nostre dia a dia i del de tothom.
0: Bueno, podem comprovar amb una altra cançó. Quina trio ara?
1: Mira, triarem Barcelona perquè em va molt bé amb això que t'acabo d'explicar. Perquè és una cançó que a la vegada fa una crítica del que és Barcelona, però podria ser una crítica del que és probablement Girona o en el que s'estan convertint moltes ciutats europees i no europees.
2: Girona, que toquem...
1: Sí.
2: Toquem d'aquí dues setmanes,
1: a
2: Girona.
1: 13 de juny.
2: 13 de juny. Als Jardins... No sé com es
1: diu, les Pedreres.
2: Els Jardins de les Pedreres, sí. A peu de carrer.
1: Sí. I bueno, doncs això, no? Una cançó que té aquest punt crític, però a la vegada també expressa un enamorament que sentim d'una ciutat que segueix enamorant-nos.
0: Mm-hmm. I la canteu amb l'Agnès Algaró, no?
1: És la col·laboració del disc, és una de les dues col·laboracions del disc, mm-hmm, amb la del Blai, i ens va fer molta il·lusió perquè creiem que era una cançó ideal per la sensibilitat i la textura

0: estem molt agraïts.
1: Bueno, com avui no és en directe, no ha pogut venir, no. L'escoltem tal com sona en el disc.
2: Exacte.
1: Aquesta cançó Barcelona, d'Exilia Elba, del seu disc Dolce Vita.

0: Doncs això era Barcelona, un dels temes d'Exilia Elba, del seu disc Dolcevita, i seguim xerrant amb l'Arnau i l'Adrien, que s'acompanyen aquí als estudis del Prat Ràdio. Abans parlàvem de les lletres, i vist que també podem trobar referents literaris i cinematogràfics en alguns temes, quines obres van servir de catalitzadors per a crear-les?
1: Parles de l'últim disc?
0: Sí.
1: Val, no, és que jo recordo molt l'època l'època del primer disc, que jo venia amb tota la cosa del Jack Kerouac.
2: Hòstia,
1: i
2: sí,
1: tota
2: la carretera
1: beat,
2: la generació beat.
1: Que era, vaig parlar del mateix tota l'estona. És un disc que només parla d'això. Però, a veure, mira, t'he de ser sincer, l'últim
2: disc, referents literaris de l'últim disc, eh?
1: Sí, n'hi ha un evidentíssim que te l'explicaré, però de la resta jo crec que no en té tants. Bueno, mira, el que et vull dir, hi ha una cançó que es diu Un dia normal, al disc, que està escrita pensant en una pel·lícula que em va recomanar l'Adrià quan la va veure ell, me la va recomanar a mi, que es diu Perfect Days, que és una pel·li d'un... del Wong Kar-wai? No.
2: No, no.

0: De qui és Perfect Days? No sé.
1: Del Big Benders.
0: Ah, vale, sí. Això. Mm-hmm. I em va impactar molt perquè jo tinc un punt d'aquest amor a la rutina. A la rutina més, digue-li estúpida, però dels petits moments que repetitius de cada dia, no sé si perquè m'ordenen el cap o no sé què passa. I quan no els tinc, bueno, sento que no estic tan a gust, no? I aquella pel·lícula, aquella elogi a la rutina i tot em va impactar molt. I llavors, la idea d'escriure una cançó que es digués Un dia normal, que parlés de... que tu quan després pel matí esperes que el dia es vagi desenvolupant-se amb la màxima normalitat, perquè allò és el que et fa feliç. Diu, lluny dels focs artificials, no? O sigui, no calen grans històries, només cal aquest passeig, aquest moment que et poses la ràdio, la dutxa tal, a la mateixa hora, el cafetonet abans de sortir de casa, com et pentines mirant al mirall, aquestes petites coses que fem tots cada dia, doncs convertir-les en un elogi, no? Que li explicava això, que és inspirada en Perfect Days. La resta de cançons...
1: No, és que ara em dono compte que n'hi ha molta inspiració cinematogràfica i literària. Mira, tenim una versió de la banda sonora de Peaky Blinders, de Nick Cave and the Bad Seeds, que és la de Red Right Hand, i la versió en català, La mà bruta de sang, li dèiem abans, però al final li hem deixat el títol original,
0: sí,
1: en anglès.
0: Sí, perquè si no ningú... L'hem variat tant que ningú entendria que és una versió.
1: Clar, sí, perquè el que hem agafat és la lletra, l'hem traduït, amb la col·laboració de l'Olga Suanya, que ens ha ajudat molt, i després hem fet una versió dient, vale, tenim la lletra i tenim la melodia aquesta, però hem dit que a part d'això és un tema nou. I aquí és on va entrar la bateria Blake Lockey, que és la bateria de la meva exbanda de Cthulhu. Ell actualment, bueno, està tocant amb... sempre ha estat dins del món del metall, ha tocat amb Defcon 2, amb Cthulhu, amb S.A., amb tot, i és un tio que toca com un animal, com un animal. I aleshores diuen, vinga, va, doncs fes el que vulguis. I efectivament ha fet una salvatjada molt divertida, molt xula, i ha sortit aquest tema, que és com un tema molt, molt, molt, molt, molt potent. Però és que hi ha més, a part d'aquesta.
0: A veure, a veure.
1: No, clar, fixa't tu, la cançó No hi havia amor, aquesta també està inspirada en un llibre.
0: Veus, aquesta li va, la inspiració és seva.
1: Sí, aquesta...
0: De Polilla.
1: Del Polilla, el llibre d'Alba Muñoz, és... un llibre que a mi em va sorprendre perquè per la cruesa del llibre, no? És un llibre autobiogràfic i parla de l'autora, que ell, quan ella era, acabava de graduar-se a periodisme, va decidir anar a Kosovo a fer una mena de reportatge en ple moment de la guerra, i això, amb 20 i pocs, es troba allà fent de reportera i coneix a un tio, i en aquell moment s'enamora bojament i té una relació superapassionada que descriu molt gràficament, molt sexualment, però després, quan passen els anys, es dona compte que aquella relació va ser una relació d'abús molt dura, amb segrest inclòs. I ella no es donava compte que estava segrestada, estava tancada a una habitació, una casa, tancada en clau, i no podia sortir, i s'ho prenia com un joc. I amb la distància entén que, bueno, que les experiències amoroses en el moment es viuen d'una manera, i després, quan agafes una mica de distància, es pots viure d'una altra. I la cançó No hi havia amor és una història similar a aquesta.
0: Sí.
1: És la història d'algú que se'n va de viatge amb amigues i coneix una persona i s'enamora bojament i té la sensació de que tot és bonic, però hi ha moments on la cançó diu els gossos et lladraven només a tu, no? Coses, petits indicis de que la cosa no anava tan bé, i aleshores la cançó a la meitat es trenca i canvia totalment, es queda sol al baix amb distorsió i comença com una segona cançó, i aquí és la segona part on parla de No hi havia amor i descriu les coses que, descrites amb l'altre punt de vista, ja no semblen tan xules ni tan boniques, inclús fan por, no? Uh-huh. I és aquest, aquí també està inspirat amb això, o sigui que sí. Déu-n'hi-do els referents, eh? Uh-huh.
0: Sí, no sé si n'hi ha més, perquè ara no tinc, però... Ah, la Dolce Vita, no?
1: Collons, tio! Es diu Dolce Vita i no trobem referents, eh?
0: Clar, ostres, és veritat.
2: Bueno, això també us ho volia preguntar, que sí. El seu un àlbum tan crític i que parla de fets i coses que es passen no sempre agradables,
0: sí.
2: Ens sorprèn que li hagueu dit Dolce Vita, no?
0: Sí, perquè ens agradava la doble lectura, no? O sigui, el titular-ho així de forma irònica, no? Pensa que és un disc escrit, jo diria que era el moment de les dues guerres que segueixen, Ucrània contra Rússia i Palestina-Israel. L'època del caos de Rodalies. O sigui, es anaven sumant una quantitat d'incendis, era l'estiu, o sigui, una quantitat de desastres que eren difícils d'assumir si et prens una mica en sèrio això de viure la vida.
1: Molt gros. I a més encenies la ràdio quan escoltaves música català i sonava podríem pensar en adormidora o me'n vaig a menjar uns seitons amb els avis del costat o la Marina està morena i dius, collons, tio, a veure, estan passant coses molt grosses com per estar sudant de tot el món i vivint la Dolce Vita. I aleshores ha sigut aquestes ganes de dir, bueno, va, Dolce Vita sí, però...
0: Com a irònic, i títol irònic, no? Uh-huh. Però a la vegada també autorreferencial, perquè també nosaltres tenim una manera d'entendre la vida que intentem gaudir-la, és a dir, i també inclús com a els protagonistes de moltes de les cançons que surten al disc, com a via d'escapament per evadir-se d'una realitat difícil, d'una realitat en què s'està acabant el mes i no saps si tens els diners suficients per pagar el lloguer, que et fotran fora i que no saps on aniràs després, i potser tornes a casa els pares amb 42 anys, no sé, jo... Sí, evadir-se amb els amics, fotre unes cerveses mentre el món s'està cremant i s'està acabant, que ens agafi ballant amb els amics a un local xulo del Prat de Llobregat. A la plaça de la Vila fotem birres.
2: Escoltem un altre tema i ja ens toqueu, perquè ens queden quart d'hora i que ens doni temps a sentir-vos, sí, tocar en directe. Quina cançó sentim ara?
0: Mira, doncs, havies parlat de No hi havia amor, havíem parlat de la història de No hi havia amor, doncs pot ser una bona cançó per escoltar.
1: Vinga, va.
2: Doncs escoltem aquí a Moure Soroll i després vosaltres mateixos presenteu les dues, crec, no? Cançons que voleu.
1: Exacte,
2: tocar.
1: Exacte, sí.

0: Què fem? Més. Toques tu?
1: Sí, anem a provar. Anem a provar. Anem a canviar els papers, ara?
0: Sí. Bueno, no, jo no cantaria, però...
1: Girls are all taking you down on inside.

0: Moltíssimes gràcies per tocar-nos aquests dos temes en directe. Tot un plaer que estigueu aquí. I bé, ens queden poquets minuts. Jo volia parlar de més coses, però jo crec que el que és important és que ja heu avançat alguna cosa, però que parlem una mica dels concerts que teniu pendents, no?
1: Adri, propers. Concerts propers tenim el 13 de juny al Jardí de les Pedreres de Girona, que ens fa molta il·lusió.
2: Sí, perquè
1: és un, en el marc d'un festival al carrer. Després tenim, ostres, això sobretot que ens segueixin a les xarxes socials, a Instagram, per exemple, que ja anem penjant permanentment les dates confirmades, perquè jo diria que 17 de juliol toquem al Pallars, a Sort, que és un concert que al Pallars Extrem, un festival que fan allà a Sort i que sempre ens hi conviden i sempre és una passada seri. I després també tenim confirmat, diria, el 6 de setembre a la Festa Major de Sant Celoni.
2: I després també tenim confirmat al Vendrell una altra vegada, al carrer Michael Jackson,
1: número 1,
2: el cap de setmana següent.
1: A la penya bètica del Vendrell.
2: Exacte. I bueno, aviam si surten més coses, no?
0: Segur
2: tant
0: sí.
2: De bo.
1: Sí. Sí, allà ho anirem publicant i que ens segueixin, que ens ho passarem bé.
0: Molt bé. Ara m'explicareu, com li comentava el teu company, lo de les ulleres. Per què porteu ulleres? Que als concerts també, bueno, a la Conxita també les portàveu.
1: Sí. Bé, d'alguna manera perquè, mira, és una estratègia, com a mínim parlo per mi, però per diferenciar-me de l'Arnau que està treballant i que està, no? És a dir, quan entro en escena amb exili, necessito ser jo, però un altre jo. No deixo de ser jo, però vull ser un altre jo, perquè és una forma, no, d'intentar canviar el punt de vista, no? Si vinc aquí preocupat per la feina, perquè qui va buscar el Martí a la guarderia, home, no puc tocar el feeling que necessito per representar el que vinc a fer aquí,
2: no? És el que dèiem al principi, no? De disfressar-nos de nosaltres mateixos. És a dir, són ulleres
0: màgiques, que ulleres potser, màgiques, no?
2: Sí, sí.
1: Tenen superpoders.
2: I que tenen potser... Són ulleres que potser no portaríem al dia a dia, encara que jo realment aquestes sí que les porto. Però són una mica de exagerar el que som, no? És portar a l'extrem el nostre discurs. I aleshores hem decidit que quan nosaltres farem concerts o entrevistes o el que sigui, quan nosaltres som exili a Elba, per l'exili a Elba performatiu, perquè sempre som exili, però en un moment de nosaltres ser nosaltres com a músics, traurem aquesta identitat. Com, és com el contrari de Superman, no? Que quan és superheroi es treu les ulleres, doncs nosaltres quan som superherois ens posem les ulleres.
0: Molt bé. Bé, ens queden pocs minuts.
1: Espectacular, aquesta frase per acabar. És la millor que he sentit mai.
0: Bé, l'any que ve fareu 15 anys.
1: Sí, sí.
0: No sé si teniu pensat publicar un disc nou o teniu ja alguna cançó preparada, però doncs, en qualsevol cas, què penseu fer per celebrar aquests 15 anys?
2: Nosaltres hem pres la decisió ferma de treure un disc cada any.
1: Això s'està inventant, però
2: no és veritat.
1: S'està inventant.
0: De moment no ho compliu.
2: No, de moment no ho complim. Però a partir d'ara, un disc d'any. És a dir, ens fa molta il·lusió poder treure un disc nou l'any que ve. El que sí és que pels 15 anys volem fer una celebració. És a dir, jo crec que en tot cas, tot el que és els inicis, la primera meitat del 2027, que serà els 15 anys, perquè realment complim 15 anys el mes de març, diria. Sí, nosaltres som de març.
1: Vale.
2: Per tant, el març són els nostres 15 anys i allà volem fer una bona festa. Forma de concert, forma de gira, forma de disc, no ho sabem, però s'ha de celebrar.
1: Sí, retre una mica homenatge a tots els discos que han format part, que hem fet com a exili i muntar un concert que surtin evidentment molt Dolce Vita, perquè al final també s'empalmarà una miqueta la gira de promo de l'últim disc amb els 15 anys, però donar molt pes als discos que anteriors.
0: Doncs bé, ens queden dos minutets, podem escoltar, encara que sigui un tros, a menys ara en directe, però al podcast podem sentir la sencera, una darrera cançó del disc.
2: Doncs quina posem?
1: A mi em ve de gust, jo et tu amb
2: Però, vinga, si vols, si, vinga, va, perquè si
1: és que és no, és la cançó que tanca el disc i que és una cançó que no toquem en directe perquè és complexa de tocar en directe. Doncs que soni la ràdio per tancar també l'entrevista.
0: Doncs així ho farem. Arnau, Adrián, moltes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu.
0: Per explicar-nos tantes coses, per tocar-nos en directe, tot un plaer. I enhorabona per aquests 15 anys que fareu l'any que ve.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: El plaer és nostre.
0: Doncs ens quedem amb aquesta cançó, Jo et tuem, d'Exilia Elba, aquí a Moure Soroll, i tornem la setmana vinent.
3: Jo et cascada, tu amb oceà, tu amb riu, tu amb llac i amb pantà. Jo et fam, jo et lluna, tu amb reflex i amb breig. Jo et formiga i tu amb pusa. Tu amb esquerda, jo et ou, jo et mur, tu amb portalada. Jo et volcà i et horitzó, tu amb lava i amb iceberg. Jo et vellut, tu amb fil, tu amb agulla. Jo et camí, tu amb herba, amb bosc, amb selva. Jo et vidres, jo et asfalt, jo et Barcelona. Tu amb Delta de l'Ebre, jo et avui, tu amb ahir. Jo et ídol, tu amb mirall. Jo et avió, et aranya, et foscor. Tu amb aire i amb llum. Jo et eclipsi, tu amb galàxia. Jo et forat negre. Tu amb pell de gallina. Tu amb temple, amb novel·la, amb poesia. Jo et música. Jo et caixa de llumins. Tu amb espurna. Tu amb sorra humida. Jo et llapó. Jo et granota. Tu amb cavallet de bruixa. Tu amb flor, amb perfum, amb vida. Jo et abella, et pol·len, et mel. Tu amb terra ferma, jo et terra fina. Jo et suor, tu amb pell, tu amb llamp. Jo et tro, tu amb brisa. Jo et ombra. Tu amb desert, amb miratge, amb oasi. Tu amb catarsi. Jo et èxtasi, et sobredosi. Tu amb deliri, amb desaparèixer i amb reneixer.

0: Everybody make some noise in this joint, man!
1: Rhapsody,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.